Els èxits de Ràdio Tordera. La música que es va escoltar.

0: Moments d'òpera.
1: Benvinguts a una nova edició dels Moments d'òpera, el programa de la lírica de la xarxa de comunicació local. Del 9 al 19 de juliol torna al Gran Teatre del Liceu el darrer títol que va compondre el grandíssim Giuseppe Verdi, l'obra que demostra la seva maduresa creativa, tant en el terreny musical com en el teatral. Avui, Falstaff.
0: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.
1: Falstaff és una òpera dividida en tres actes, amb música, esclar, de Giuseppe Verdi i llibret en italià de Rigo Boito, tot i que basat en la comèdia de Shakespeare, Les alegres comares de Windsor, del 1601, i Enric IV, del 1598. Aquesta òpera va ser estrenada al Teatre La Scala de Milà, amb moltíssima expectació, un 9 de febrer del 1893. Al Liceu hi arribaria per primer cop el 18 d'abril del 1896. Teatre al Liceu, que l'acull de nou, com dèiem, del 9 al 19 de juliol d'enguany. En quant als personatges principals que intervenen en aquest títol, evidentment Sir John Falstaff és el nostre protagonista, un cavaller ja vell, gras i sense cap mena de recurs que, més enllà de la seva insolència, paper per baríton que exigeix una àmplia tessitura vocal i una bona preparació física, tot un repte per baríton que vulgui sumar aquest paper. Mr. Ford és el marit d'Alice i pare de Naneta, gelós i autoritari, es disfressa de Senyor Fontana, paper el de Mr. Ford per baríton alt, amb viscòmica, amb un límit agut més alt del que és habitual per un cantant d'aquesta tessitura. A més, cal que l'intèrpret sigui, com passa a molts d'aquests personatges que apareixen en aquest títol, que sigui un bon intèrpret al nivell actoral. Mrs. Ford, la mare de Naneta, és un vistós paper per soprano lírica. Cal que gaudeixi de bones agilitats i dots interpretatives. Naneta és la filla dels Ford, que també està enamorada de Fenton, paper per soprano lírico lleugera. Mrs. Quickly és la veïna dels Ford i una gran comare. Paper graciós per mezzo-soprano o contralt que exigeix una poderosa zona greu. Fenton és un noi jove enamorat de Naneta, amb qui s'acabarà casant. Paper per tenor líric lleuger. Mrs. Page és una comare i veïna de Mrs. Ford, amb la que Falstaff vol intimar per aconseguir ni més ni menys que els seus diners. Un paper menor per mezzo-soprano. Tot i la seva avançada edat, Verdi seguia amb interès els textos que Shakespeare va realitzar en el passat. Tant és així que Rigo Boito va aconseguir entusiasmar-lo en un nou projecte. I a més, tractant-se d'una òpera còmica, tot i que Falstaff no es considera una òpera còmica tradicional, amb la que Verdi va cloure una carrera de 54 anys de durada, des del seu Oberto del 1839 fins a aquest Falstaff, estrenat l'any en què Verdi havia d'arribar al seu 80è aniversari. El més sorprenent d'aquest procés únic és que Verdi no va tornar a les velles estructures de l'òpera còmica, sinó que aquesta és una obra de teatre musicada, totalment diferent al que s'havia escrit fins aleshores i que tampoc tindria, lògicament, continuïtat en el futur. És important que, quan escolteu Falstaff, tingueu present que aquesta no és una òpera com les 27 anteriors de Verdi, sinó que estem davant d'una nova manera d'entendre l'òpera, en la seva autèntica forma de teatre musical. És a dir, que a diferència del que passava, per exemple, a Rigoletto o a La Forza del Destino, o al mateix i aleshores recent Otello, aquí l'essencial és captar la relació entre la música i allò que estan dient els diferents personatges a escena. Per tant, una visió molt teatral de la concepció operística. Així doncs, Falstaff no és una òpera en el sentit tradicional que el mateix Verdi havia difós fins aleshores, sinó alguna cosa diferent. Almenys en els dos primers actes, el darrer Verdi, per raons dramàtiques, torna en certa manera l'òpera cantada, en especial a les àrees de Naneta i Fenton, i tanca el seu últim treball de manera senzillament espectacular, fins i tot utilitzant formes musicals complexes com ho és el contrapunt. Però no ho allarguem més i anem a situar-nos a l'inici de l'òpera per conèixer l'argument i els moments musicals més rellevants. A l'inici de l'òpera Falstaff hem de situar-nos a l'interior de l'hosteria de la Giarrietiera, l'hostal, per entendre'ns, on veiem el vell Falstaff còmodament instal·lat. El doctor Caius, un personatge ridícul i còmic, li retreu que la nit passada ell mateix i els seus criats Bardolfo i Pistola li van fer beure massa vi i li van robar tots els diners que portava. El vell cavaller reacciona amb cinisme, demana a l'hostaler més xerès i quan Caius se'n va, recrimina els criats al poc art de les seves malifetes. L'hostaler porta a Falstaff les factures que deu i el cavaller es desespera en veure que la seva bossa està buida. Com a solució de la seva mala economia se li acut seduir una vella burgesa de Windsor, Alice Ford, casada amb un home ric i generós, i també una altra burgesa, Meg Page, que suposadament també està encantada amb ell. Quan ordena als criats que portin dues cartes que ha escrit, inflamades d'amor a les dues dames, aquests refusen fer de missatgers arguint que això lesionaria el seu honor. Falstaff i envia aleshores el seu petit patge Robin i s'adreça als criats amb una esplèndida diàtriba contra l'ús del concepte honor. I aleshores els acomiada. La diatriba l'escoltem tot seguit a càrrec de Giuseppe Taddei, dirigit l'any 1980 per Herbert von Karajan.

Després d'aquesta deliciosa escena, tant en l'escena pel que fa a la música com pel que fa al text, ens situem ja en un següent quadre, a prop de la casa dels Ford, a Windsor. Entren Meg, Paige i una simpàtica i alegre veïna, Mrs. Quickly, que es troben amb Alice Ford i la seva filla Nanetta. Les dues burgeses, molt amigues, s'ensenyen les ridícules cartes amoroses i que, s'adonen, són absolutament idèntiques. Les dues les acaben de rebre, com sabeu, de Falstaff. Divertides i alhora irritades, decideixen amb l'ajuda de Nanetta i Quickly preparar una venjança i posar en ridícula el vell cavaller. Són Elizabeth Schwarzkopf com a Alice, Nan Merriman com a Meg, Fedora Barbieri com a Mrs. Quickly i Anna Moffo com a Nanetta, dirigides l'any 56 per Herbert von Karajan.

Questo è il porco, ciò mi sa di giù.

Seguim amb el resum argumental i musical de l'òpera Falstaff de Verdi. D'altra banda, es troben Mr. Ford i el doctor Caius, pretendent de la seva filla Naneta, Fenton, que estima Naneta i es correspost, Bardolfo i Pistola. Els criats comuniquen a Ford els plans de seducció del vell cavaller i la indignació de Ford és enorme. Els cinc homes decideixen també preparar una estratègia per venjar-se del vell sapastre. Després d'una deliciosa escena d'amor entre Fenton i Naneta, les tres dones decideixen que Mrs. Quickly porti un missatge de part d'Alice Ford al vell Falstaff proposant-li una cita galant per fer-lo caure en una trampa i llançar-lo a l'aigua. Ford, amb el suport dels antics criats de Falstaff, decideix amagar la seva personalitat i anar a visitar el cavaller per poder preparar-li una bona emboscada. Les dones tanquen l'acte entre grans rialles. I és això que escoltarem tot seguit al final de l'acte primer amb la intervenció de fins a 9 personatges. Partirem d'una gravació de l'any 2001 dirigida per Claudio Abbado, on destaquen les veus de Dani Lishtova com a Fenton i Dorothea Rochman com a Naneta. Sona així.

0: Des d'Olesa Ràdio, Moments d'Òpera, amb Albert Galzeran.
1: Segon acte. Seguim els Moments d'Òpera de la xarxa. A l'inici del segon acte del Falstaff de Verdi ens situem altre cop a l'hostal de la Giarritiera. En veiem a Falstaff al seu confortable racó, bevent xerès, rep Bardolfo i Pistola, que li demanen perdó i es posen al seu servei. Fan entrar Mrs. Quickly, que es presenta a Sir John Falstaff, i amb una gràcia especial porta l'encàrrec de Liche Fort, enamorada del vell cavaller, que el rebrà a casa seva de 2 a 3, hora en què el seu gelós marit acostuma a sortir. Falstaff rep el missatge amb gran satisfacció, convençut del seu poder seductor. Li porta també un missatge de la vella Meg, a la que el marit no deixa mai sola. Falstaff se sent content i feliç. El baix veritum Winterfell és Falstaff, Mrs. Quickly és Larissa Diatkova i Bardolfo l'interpreta Anthony Mee, a més de Pistola, interpretat per Anatoly Kotcherga.
2: Torna al vizio la

Acte seguit es presenta Ford amb el fals nom del mestre Fontana, que li regala una garrafa de vi de Xipre a Falstaff i li ofereix un saquet ple de monedes d'or. La raó d'aquest obsequi és que està follament enamorat d'una dama de Windsor, anomenada Alice Ford, que el rebutja i està convençut que si Sir John Falstaff aconsegueix obtenir els favors de la dama, el camí estarà obert per a ell. Falstaff ho accepta i, empès per l'entusiasme davant d'aquell regal, li diu que ho doni per fet, que té una cita amb aquesta mateixa senyora de 2 a 3. Se'n va a posar-se elegant i Ford, indignat, canta una ària plena de violència contra les dones. Falstaff és Giuseppe Taddei i Ford, Rolando Panerai.

e lei non m'ha. Le scrivo, non risponde, la guardo, non mi guarda.

Al segon quadre d'aquest mateix acte de l'òpera Falstaff de Verdi ens situem en una cambra de la casa dels Ford. Mrs. Quickly informa Alice i Meg que Falstaff ha caigut al parany i les dones ho preparen tot per la burla, però Naneta diu plorosa a la seva mare que el seu pare vol casar-la amb el doctor Caius. Alice li promet ajuda. Mrs. Quickly avisa de l'arribada de Falstaff i totes s'amaguen menys Alice, que comença a tocar el llaüt d'una manera seductora. Falstaff entra i mostra una gran passió amorosa, però aviat Mrs. Quickly i Meg anuncien amb grans escarafalls l'arribada de Ford amb un grup nombrós d'homes que busquen l'intrus, disposats a venjar-se. L'acció es precipita. Falstaff s'amaga darrere un paravent, entra violentament al marit que dona l'ordre de registrar-ho tot i Meg convenç Falstaff, aterrit, que es fiqui dins del cova de la roba bruta. Naneta i Fenton s'amaguen i també darrere el paravent. Ford s'adona que darrere el paravent hi ha algú. El fan cercar segur que trobarà infraganti Alice i Falstaff, però la seva decepció i enrabiada són grans quan hi apareixen Fenton i Naneta. Mentrestant, Alice ordena als criats que llencin el cova pesant de la roba bruta a un toll del Tàmesi al costat del safareig que hi ha sota la finestra. Després de la gran trompada, les dones expliquen la burla als homes i tots riuen i s'alegren del ridícul que ha fet el pobre Sergeant Falstaff. Egal, du Sonne.

Non si prova! Non si può!

El tercer reactor del Falstaff de Verges s'envolupa fora de l'hostal. Falstaff s'està recuperant de l'ensurt i la mullena dins del Tàmesi i medita sobre la mala jugada que li han fet i sobre la maldat del món en general. Però reacciona sobretot a partir de la gerra de vi calent que li porta l'hostaler. Mrs. Quigley torna en qualitat de missatgera, com si no hagués passat absolutament res. El vell cavaller li fa una sèrie de retrets plens de violència, però Quigley és hàbil, carrega la culpa als criats, li diu que Alice està desolada i li dona una carta de part seva. Falstaff dona mostres de tornar a estar tocat per les paraules d'Alice, mentre la seva gent observen amagats i riuen de la seva credulitat. Alice el convoca a la mitjanit al parc reial de Windsor, sota un roure legendari, vestit de caçador negre, amb llargues banyes, lloc on les bruixes celebren els seus sàbats i acudeixen les fades i altres, diuen, esperits del bosc. Alice explica que ha preparat una nova trama per castigar Falstaff, una mascarada en què tothom anirà disfressat, i a la fi el vell lasciu serà forçat a confessar les seves culpes, bastonejat per tots. Quigley s'adona que, aprofitant la situació, Ford es posa d'acord amb el doctor Caius perquè a la fi de la festa doni el seu braç a Nanetta, disfressada en aquell cas de reina de les fades, i ell mateix va anirar a la parella com a marit i muller. El segon quadre d'aquest mateix acte, el parc reial de Windsor, és de nit, es troben Fenton i Nanetta. Alice els interromp i fa vestir el noi amb un hàbit de monjo de la trapa per intervenir i capgirar els plans del seu marit de casar la filla amb Caius. Arriba Quigley, que ha fet vestir de núvia Bardolfo amb la mateixa finalitat. Quan sonen les campanes de mitjanit apareix Falstaff disfressat, atemorit i ridícul. En veure la seva estimada Alice intenta abraçar-la i li dirigeix paraules d'amor. Però arriba Meg, que anuncia l'inici del sàbat i torna així a trastornar els seus plans. Ara apareix Nanetta, vestida de reina de les fades i invoca les nimfes, elfs, sílfides i altres éssers fantàstics. I Falstaff creu que qui miri les fades morirà i s'ajau a terra. Nanetta i les fades es burlen del vell aterrit i aviat entren els altres personatges disfressats, és a dir, Alice, Meg, Quigley, Bardolfo, Pistola, Caius, Fenton i Ford. Tots es disposen a castigar el vell cavaller. L'insulten, se'n burlen i comencen una mena d'exorcisme amb grollers i insults acompanyats de cops i bastonades, pessics, revolcades i punxades, en una escena que, francament, és realment cruel. De sobte, Falstaff reconeix Bardolfo i comprèn que tot és un engany. Recupera part del seu coratge i passa a l'atac contra el seu criat amb un enfilall d'insults recargolats. Davant la seva valentia, tots aplaudeixen i Falstaff demana una mica

0: nuvis. Quan aquests es treuen les màscares, descobreix amb irritació Bardolfo de parella amb Caius i Naneta amb Fenton. Però Fort es commou davant la felicitat de la seva filla, que li demana perdó i accepta de bon grat la situació i proposa un gran sopar per tothom, incloent-hi el vell cavaller. L'apoteosi final ve marcada per la prodigiosa fuga còmica iniciada per Falstaff, amb tot el cor, quan ens diu que tutto nel mondo è burla, tot en aquest món és una burla, i afegeix tu. Ja has estat burlat. Considerada, doncs, el brillant testament del gran i ancià, aleshores compositor Giuseppe Verdi, la gran riallada final d'aquest geni de la composició i també final de l'òpera Falstaff, que podrem veure del 9 al 19 de juliol al Gran Teatre del Liceu, tancant aquesta temporada 2025-2026 amb un fermall d'or. Doncs amb la broma de Verdi marxarem, però recordeu que tornarem nosaltres la propera setmana amb més moments d'òpera. Gràcies per l'atenció i fins la propera. Us deixarem ara a la versió dirigida per Claudio Abbado l'any 2001. El que dèiem, gràcies per l'atenció i fins la propera.
1: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.

s'avanza la coppia degli sposi. Attenti!

L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punt FM.

Ja ha començat l'estiu i segur que tots ho heu notat, sobretot per la calor, que està sent insuportable. Jo no sé què farà, què passarà, si ens derretirem o què. Vull dir, una cosa terrible, no? Espero que això no vagi a més, no? Que tinguem, que com a mínim es mantingui, no? Perquè si anem a més, hem sentit segons quines temperatures, segons al nord, i deies, com pot ser que Galícia o por ahí faci tanta calor, Déu meu, no? O a països nòrdics, no? Que a més ells, nosaltres tenim l'aire condicionat i encara que aquesta calor no estem acostumats, estem una mica més acostumats i les coses les tenim una mica més acondicionades. Tenim persianes, que ells no tenen, és a dir, que si viatgeu a alguns països del nord veureu que no tenen persianes perquè no les necessiten. El que realment volen és que els entri el sol quan hi ha una mica de sol. Nosaltres no tenim persianes i amb això baixem les persianes i bé. Per tant, avui la programació en canvia per adaptar-nos a la nova temporada i com heu pogut comprovar, avui comencem mitja hora abans perquè ara tindrem una hora i mitja de programa i intentarem fer-vos de totes les coses que explicar-vos de totes les coses que vagin succeint al poble i tot el que estan preparant les diferents associacions, tot això sempre adobat amb una mica de música. Ja ha passat Sant Joan, ja ha passat la Revella, les cuques, els petards, la festa del barri de Sant Andreu, però seguiran altres festes perquè quan arriba l'estiu els barris comencen a vestir-se de festa. Per això aquesta tarda tindrem a integrants de la Junta de Sant Pere perquè la festa de Sant Pere és ja, perquè Sant Pere és el dia 29. A més, així que si us sembla començarem amb una mica de música, perquè aquí a Tordera no tenim platja, eh? No en tenim de platja, la tenim a prop, perquè podem marxar al Maresme, vull dir, tenim moltes platges, podem anar, si volem, a Blanes, que ja no és el Maresme, que és la Costa Brava, però podem anar a Malgrat, a Santa Susana, a molts llocs. Però sí que he vist en algunes fotografies que la gent se'n va al riu, és a dir, i s'està mullant, perquè aquest any tenim la sort, que no sempre passa, que tenim aigua al riu, i jo he vist a gent que se'n va a mullar-se els peus, va amb el gos, fa una passejada, bueno, la veritat és que és un goig poder gaudir-ne dels rius. El nostre no és perillós, eh? Perquè hi ha hagut alguns problemes fa pocs dies que va venir un noi que es va, de 18 anys que va perdre la vida amb un riu, perquè els rius són una mica perillosos, no? No és una cosa, no són fàcils. El mar més o menys el tenim pamat, sabem que hi ha les ones, no sé què, però a vegades el riu fa coses estranyes. Bé, doncs, com que no tenim platja, però sí que escoltarem una cançó que parla de les platges, que es diu, una cançó molt, molt estiuenca, no sé, segur que la recordareu, que és una cançó de Los Refrescos, que diu Aquí no hay playa, que és una cançó de la banda espanyola aquesta, de pop rock, que forma part del seu primer àlbum d'estudi en el 1989, i el tema va començar a ser interpretat per la banda en el 86. El seu autor és el Bernardo Vázquez, va dir que se li va ocórrer la idea d'escriure aquesta cançó que estava atabalat pels rigors estivals de la capital espanyola, perquè en realitat parla de Madrid. Per tant, en si, nosaltres no tenim platja, però sí que volem escoltar aquesta cançó. Ens n'anem amb una mica de música.

0: Bé, a modo de curiositat, enguany, el diumenge 21 fins al 20... va començar l'estiu, que durarà fins al 23 de setembre. Va ser el dia més llarg i la nit més curta. Les nits d'estiu, encara que més que curtes, solen ser les més càlides de l'any i per això representen una bona ocasió per explorar el cel. A més, a l'estiu és freqüent viatjar a llocs com el camp i la platja, que en tenir un cel fosc ens permeten veure millor el firmament, no? Podem veure bé els estels. I és que durant l'estiu hi ha cèlebres Perseides, no? Que tothom més o menys en recorda, perquè altres fenòmens. I enguany a l'esperat que ja s'ha parlat molt de l'eclipsi, és aquest eclipsi que esperem al mes d'agost. I per això tenim aquí aquesta tarda amb nosaltres en Josep Pujol de l'associació Càstor, que és una de les que, aquestes associacions que sempre estan mirant cap al cel, per dir-ho d'alguna manera. Bona tarda, Josep.
1: Bona tarda.
0: Gràcies per estar aquí.
1: Gràcies per convidar-nos.
0: I mirar cap al cel.
1: Bueno, és el que ens agrada.
0: Una cosa interessant, no? Mira, guaitar cap a dalt.
1: Molt, molt, molt. És molt maco, a part que és molt interessant, però és molt agradable, no? Veus realment el que ens envolta una mica més enllà de la nostra atmosfera, però, bueno, disfrutem molt fent-ho i també disfrutem molt compartint-ho amb el públic en general.
0: Precisament el passat dissabte, no, el dia 20, vau fer el Cercle Astronòmiques de Tordera, vau fer una activitat familiar al Parc Prudenci Bertrana. Com va anar aquesta activitat? Doncs
1: pues, sincerament, jo estic molt satisfet.
0: Ah, molt bé.
1: Va venir moltíssima gent, exactament no t'ho puc dir perquè no portem
0: no
1: el... No passem llista. No, però jo conto que per lo que vaig estar parlant amb els companys i tot això, si no va arribar al centenar, poc se va faltar, però molt poc, eh? Molt inclús bé. Va haver-hi gent que va dir, ostres, és l'any que he vist més gent i això, gent que ens va seguint ja any rere any, no? Però bé, el que passa que, bueno, el cel va acompanyar justet,
0: sí,
1: justet perquè hi havia el sorra del Sàhara per allà dalt pol·lulant, hi havia una... l'atmosfera no estava prou neta. Però, bueno, vam disfrutar una mica de la lluna i alguns objectes més de cel profund.
0: Bé. Jo deia que en la meva presentació que estem en un bon moment per explorar el cel i per tant, vull dir, suposo que aprofiteu per muntar moltes coses durant aquesta època cap a l'estiu, no? Perquè és un bon moment, tal com ho deia. Jo no és que això m'ho hagi, ho sàpiga jo, senzillament m'ho he mirat amb l'Institut Astronòmic que deia això, jo deia, però si diuen això aquests segur que van a missa. Llavors, vosaltres, ara, després d'aquest dissabte, aquest altre dissabte, aquest dissabte vinent, sí, heu preparat una altra cosa.
1: Sí.
0: És a dir, explica'ns una mica què heu preparat.
1: Mira, nosaltres fem una sèrie d'activitats durant l'any, més cap a l'estiu, perquè és més agradable estar fora i tal, no? Deixant a banda de que durant tot l'any nosaltres, a nivell intern, fem activitats, d'acord? Per exemple, aquest any hem estat a Rasos de Peguera a 6 graus sota zero fent fotografia.
0: Uau!
1: Sí. No, però, a veure, precisament no convidem a ningú a pujar allà dalt perquè és bastant especial anar d'aquesta manera, no? Però sí, és el juny i juliol i l'agost normalment fem activitats, el que passa que aquest any a l'agost nosaltres no hi serem, estarem desapareguts en combate.
0: Vaja.
1: Sí, és el que toca.
0: Molt
1: aquest
0: bueno.
1: Any ens toca així.
0: Bueno.
1: Però bueno, aquesta setmana passada, tal com has dit abans, hem fet l'activitat aquí al Parc Prudenci Bertrana, que ens va venir bastanta gent, ja també ja ho hem comentat, i aquest dissabte tenim a Blanes, a dalt al Castell de Sant Joan, farem una observació sobre la lluna, tirant més cap a la lluna, perquè, clar, la contaminació lumínica també té un pes específic molt alt, i Blanes, evidentment...
0: Té molta
1: més contaminació lumínica que no pas Tordera. Però, bueno, és que com que també som entitat a Blanes i a Fogàs també, Tordera, Fogàs i Blanes, doncs també doncs fem aquestes activitats. Però ja et dic, aquest cap de setmana estarem a dalt al Castell de Sant Joan, tindrem, no sé, els telescopis que pujarem, però bé, alguns hi hauran, i si algú vol pujar, doncs serà benvingut.
0: És a dir, és una activitat, per tant, si és oberta, no? Suposo, és sí. Oberta a tothom que hi vulgui anar-hi, és a dir, que solament haureu d'agafar el cotxe i pujar fins al castell, perquè fer la pujadeta fins bueno, al castell...
1: Jo sé de gent que puja caminant,
0: sí?
1: Eh? Sí.
0: Bueno, doncs deu estar en forma, eh? Bueno, perquè fer una pujadeta, eh?
1: Fer. Però, bueno, són gent que ja està acostumada a caminar
0: i pugen
1: la mar de bé. I estan allà i, bueno, fan la volteta i tot això, no?
0: Bueno, doncs ja sabeu que teniu ganes d'anar a veure la lluna, que aquesta vegada el que podrem observar, o el que podran observar, o els que podreu observar si hi aneu, és la lluna en particular. Tu ara em deies que és una associació, però no és una associació solament tordarenca, no? Té com a... us expandiu, no? Sí.
1: A veure, el Cercle Astronòmic de la Tordera, l'acrònim és CASTOR,
0: sí.
1: Va néixer de la... d'una reunió o una trobada d'amics que ens agradaven i ens atreia tot això del... que hi ha una mica més enllà del nostre planeta, no? I va venir gent de Fogàs, va venir gent de Tordera, evidentment, i va venir gent de Blanes. Vam començar més o menys així. El que passa que s'ha anat expandint i ara tenim gent de Sant Celoni, gent d'Hostalric, gent de Fogàs, evidentment, de Tordera, de Blanes, de Malgrat, de Pineda... Inclús algun ens ha vingut alguna vegada, algun d'Arenys... Per tant, el que és la... està obert a tot el que és la gent de la conca de la Tordera, més o menys, no? I, bueno, com a entitat estem donats d'alta per poder fer activitats
0: sí.
1: A Fogàs, a Tordera i a Blanes, però no deixem de fer activitats a Canet, a Arenys, a Arenys de Munt, a Arenys de Mar, a Pineda, a Malgrat, hi hem anat moltíssimes vegades, a Blanes també hi hem anat moltíssimes vegades, inclús a instituts i aquestes coses, a fer xerrades i a fer algunes plantades internes. A Palafolls, també, per cert, veus que també aquest me'l deixava, tinc companys de Palafolls, i, bueno, intentem aportar o donar peu a que acostar més aviat els instruments, els telescopis aquests, a quanta més gent millor. Per què? Perquè no tothom té l'oportunitat de posar l'ull en un telescopi per poder fer una observació nocturna o diurna.
0: Ja, ara quan ho deies pensava, clar, no tothom té un telescopi ni té les possibilitats de tenir-ne perquè no és un aparell que sigui barat, ho penso jo. És a dir, ha de costar els seus diners i també un ha de saber com fer-lo servir, clar, perquè no és allò, me compro un telescopi i ja estic, no? És a dir, llavors suposo que sou un grup de gent que en teniu telescopis i que, com que us agrada mirar el cel, el que feu... és acostar al cel altres persones que també els agraden, però que no tenen aquest mitjà, no? Que no tenen aquest telescopi. Vull dir, sou una mica generosos, no?, amb la resta de la gent. És a dir, poseu el vostre telescopi a disposició d'altres persones que els fa gràcia, doncs, mirar cap al cel i veure totes aquestes meravelles que no veiem normalment, no?
1: Exacte. Pensa que quan es va estar en procés embrionari l'associació, una de les coses que va passar és de que un pare i una filla, la filla llavors devia tenir 7-8 anys, una cosa així, i aquest pare, que, bueno, que es havia comprat un telescopi perquè aquest home doncs, ja li tirava endavant i tal, i va començar a veure per ell mateix, no amb fotografies, sinó posant l'ull en l'ocular, veure els objectes que podien veure i que gaudia tant la seva filla com ell d'aquests objectes tan especials i tan meravellosos, començant per la Lluna, va dir, diu, això no és una cosa per nosaltres sols, això ho hem de compartir. Així es va començar una mica l'embrió per fer l'associació Cercle Astronòmic de la Tordera.
0: Sembla que es diuen que hem d'anar un moment a publicitat, per tant, marxem. Recordeu que aquesta entrevista la podeu veure també per YouTube, és en directe, podeu veure en Josep Pujol, que ens està explicant una sèrie de coses del firmament i de més coses.
2: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
3: Instagram, la ràdio en viu. Vols saber què passa a Tordera al moment? El nostre Instagram són pura interacció. Des de l'última hora de carrer fins als plens municipals o al programa de les escoles. Ah, i recorda que pots enviar-nos les teves preguntes per a l'alcaldessa Respon. Videonotícies, directes i tota la vida del nostre poble en un sol clic. Busca @radiotordera a Instagram i no et perdis res. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
2: Tordera.

0: Els èxits de Ràdio Tordera, la música que es fa escoltar. Prometo guardarte en el fondo
1: de mi corazón. Bé, doncs continuem amb el programa després d'haver escoltat una miqueta de música i les falques publicitàries. Doncs dèiem, és a dir, que anàvem estava parlant una mica de l'associació, de la quantitat de gent que arriba de diferents llocs per veure amb aquests telescopis, i ara el micro tancat em deia que l'11 de juliol també fan una plantada de...
2: Sí, de... una plantada xerrada, o xerrada plantada.
1: Xerrada plantada, bueno.
2: A dalt d'Ursavinyà, com cada any.
1: Ah, Ursavinyà, un bon lloc, no, per anar-hi?
2: Déu-n'hi-do, sí.
1: Sí, no?
2: Sí.
1: Costa alt.
2: És més fosc.
1: Clar, allà hi ha menys contaminació lumínica,
2: sí,
1: no?
2: Sí, segur que n'hi ha menys. Però Déu-n'hi-do el que es puja des de la costa, eh? La costa és criminal, però bueno.
1: Bueno, els hotels...
2: Exacte, podem fer més coses. Podem fer coses diferents del que podem fer per aquí baix.
1: A Tordera, molt bé. És a dir, preneu nota, no?, l'11 de juliol. És a dir, aneu als que tingueu moltes ganes de mirar pels telescopis i anar veient la lluna o el que sigui. Jo abans, quan et presentava, deia... Això de les Perseides, tota aquesta història que tothom va veure com cauen, no? És a dir, i això fa molta il·lusió, no? Això, i a vosaltres igual us sembla una cosa més...
2: Quan t'explico el que és...
1: Ah, vale, explica'm el que és.
2: És porqueria.
1: Ah, és porqueria. D'un-hi-do, no?
2: Sí.
1: Quina manera de treure l'encís de la gent. Jo he anat al Montseny a veure-les allà. I pensava que era una cosa meravellosa, no. És porqueria. Vaja.
3: Són les restes d'un cometa, del... no me'n recordo com se diu ara.
1: Bueno,
3: tant se n'és. Les restes de...
1: D'un cometa que va caient.
3: D'un cometa, i la Terra, al passar per la zona del camí d'aquest cometa, doncs la fricciona les restes amb l'atmosfera, i per això veiem el que...
1: Que ens sembla que caiguen estels a nosaltres.
3: No,
1: jo pensava,
3: doncs,
1: mira, cauen estels.
3: Són partícules que van quedar despreses del cometa aquest.
1: Déu-n'hi-do. Mireu,
3: sí, sí.
1: Quina manera de treure'ns la il·lusió de les estrelles que
3: no,
1: queien
3: no era la meva
1: cel.
3: Intenció. No,
1: bueno,
3: era la meva intenció.
1: Però ja està bé saber-ne les coses,
3: sí,
1: també.
3: Sí,
1: vull dir, al cap
3: sí.
1: I a la fi, de xules sí que ho són. És
3: sí,
1: dir,
3: no, és sí. Espectacular.
1: Mires al cel i veus allò, te fa una
3: sí,
1: il·lusió.
3: Sí, sí. No? Ja, depèn de l'any, hi ha més o menys... quantitat d'estels per hora. Normalment sempre es diu una quantitat molt superior, principalment als pseudoperiodistes d'aquests que volen vendre titulars.
1: Yeah.
3: Sí, doncs n'hi hauran 1.000 per hora. Jo fa 3 anys o 4 vaig pujar, per unes altres raons, a dalt al Montseny, en un lloc i tal, anàvem amb els telescopis perquè volíem observar d'altres coses, no? I va donar la casualitat, no? I, sincerament, en 3 hores em varen comptar, i érem 5 o 6, o sigui que més o menys em van veure, estàvem bastant pendent de tot això, em van veure 80 i pico, vale? 80 i pico, en 3 hores.
1: Quan... Bé. Com que em sembla que possiblement haurem de parar aquesta xerrada, perquè recordeu que el programa ara a les 6 hi ha l'informatiu. Per tant, com que es tallarà, doncs esperem uns segons a que surti l'informatiu i després continuarem.
4: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. El nostre poble encara té 797 cobertes amb fibrociment per retirar. El Parlament aprovava la setmana passada el projecte de llei per l'erradicació de l'amiant. El Parlament català aprova un pla de 18 milions d'euros per garantir biblioteques a totes les escoles el 2031. A través d'una moció presentada per Junts, l'aposta per connectar les biblioteques escolars amb la xarxa pública i potenciar el patrimoni local i la llengua catalana. Escoltem el diputat Jordi Bertran.
5: Hem volgut marcar al Parlament una sèrie de criteris perquè el segueixi el govern, no? De manera que abans de la finalització del curs 2030-31, cada centre tingui aquesta biblioteca escolar operativa, que prioritzem els centres d'alta complexitat, aquells també que estan en entorns més vulnerables i els que estan en els territoris amb menys accés d'equipaments culturals.
4: L'Ajuntament convoca per avui el ple ordinari del mes de juny. La sessió comptarà amb 9 punts en l'ordre del dia i començarà a les 7 de la tarda. La podreu seguir en directe per Ràdio Tordera i els nostres canals de YouTube i Instagram. I la 31a Setmana de l'Emprenedoria del Maresme desxifrarà les claus psicològiques que impulsen les vendes. L'esdeveniment, que es farà en format híbrid del 29 de juny al 3 de juliol, inclourà ponents especialitzats en neuromàrqueting i comunicació no verbal, i les inscripcions ja estan obertes. En parlava la responsable d'Emprenedoria del Consell Comarcal.
6: De fet, tenim moltes empreses i emprenedors que ja estan molt fidelitzats a les setmanes d'emprenedoria, perquè ens anem actualitzant, i per això continuem, no? Doncs perquè té molt bons resultats, té molt bona acollida.
4: El patinatge tordarenc brilla a la final del 6è Trofeu Catalunya. El patinatge artístic Tordera i el Club Patí Tordera Artístic van destacar amb grans resultats a Palafolls i Folgueroles el passat 13 i 14 de juny. Escoltem Anna Jové, entrenadora del patinatge artístic Tordera.
7: Estem molt satisfets amb la nostra participació a la final del Trofeu de Catalunya, perquè ha estat una competició amb un nivell molt alt i han sabut demostrar tot el treball, l'esforç i l'evolució que han anat fent durant la temporada.
4: Pel que fa al temps, un dijous que, tot i que apareixeran núvols alts, es mantindrà el temps estable i assolellat a tota la comarca. No s'esperen precipitacions, vents fluixos, temperatures mínimes que es mantindran sense canvis importants, aniran dels 21 als 25 graus, mentre que les màximes pujaran, aniran dels 34 als 38 graus. De cara a divendres, tot continuarà igual. El sol tornarà a ser el gran protagonista de la situació meteorològica, sense precipitacions, vents fluixos i temperatures mínimes que es mantindran sense canvis entre els 21-25 graus, mentre que les màximes baixaran lleugerament i oscilaran entre els 33 i els 36 graus. Ho deixem aquí, actualitzant notícies en propers bulletins. Gràcies per la seva atenció.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.
1: Doncs continuem parlant després d'aquest informatiu que, ja sabeu, ara amb aquesta nova programació, és a dir, abans de les 6 hauré de tallar un moment, tot i que tinguin convidat, perquè surten els informatius i surten sense que tu diguis res, està programat. Bé, doncs continuem, no, Josep?
3: Que... Sí, tant, faltaria més. Les notícies són importants estar al dia.
1: Exacte. Bé, dèiem que, bueno, que les perseguides eren això, que fa gràcia pujar
3: sí,
1: a veure. Que
3: són, interessants, són interessants.
1: Són interessants. Sí. A més, a la gent ens fa molta gràcia, perquè no necessitem res per veure-les, no necessitem
3: sí,
1: ni un telescopi.
3: Sí, sí, no.
1: Bueno, si les
3: no,
1: vols...
3: No.
1: Bueno, estem, que hi hagi poca llum, no?
3: Que hi hagi poca llum, evidentment, però hi ha una cosa, hi ha dues coses molt importants. El meu consell, eh?
1: Ah, vale, a veure. Mira, ara per anar-les a veure, perfectament, vinga.
3: Exacte. Una manta... Una i una bona companyia. Oh, i estirat a terra, i mirant l'aire
1: sí,
3: i a disfrutar.
1: Sí,
3: no. Són els dos elements que és
1: bueno,
3: necessari.
1: Clar, sobretot a terra. Jo recordo quan vaig anar al Montseny, que ara li comentava amb ell, que sí que vaig portar una manta estirada, i miràvem estirat a terra, perquè no és el mateix si estàs dempeus.
3: No,
1: veus el mateix. Bé, una altra de les coses, és a dir... Bueno, a part de les perseguides que no són tan superimportants, però bueno, que sí que ho són, doncs aquest estiu tindreu el gran boom, que a més tot, bueno, les notícies ens han parlat moltes vegades, ens han dit que havíem d'anar cap a Tarragona, jo què sé, un munt de coses per veure l'Anna, per veure l'eclipsi, no? L'eclipsi que a més, vull dir, no és una cosa que passa que passa molt sovint. Per tant, possiblement els que el veiem el veurem una vegada a la nostra vida. No, jo no el tornarem a veure mai més. Però sembla que també hi ha un eclipsi de lluna, no? Sembla, a més, una mica més tard. Però no,
3: sí, però no...
1: Però no sé, tan important.
3: Sincerament, no té massa importància, perquè...
1: Bueno, pobreta lluna.
3: Els eclipsis de lluna són una mica menys espectaculars. Són espectaculars, evidentment. Però no són tan espectaculars.
1: És que quedar-nos a les fosques és una cosa important.
3: Sí.
1: Una cosa
3: sí.
1: important. Ara, mentre la lluna es la tapa una mica, doncs, bueno, com que ja estem a la nit, doncs ja la cosa ja no... Bueno, llavors, tu bueno, que ens pots dir de l'eclipsi, si volem veure'l, si no sé què...
3: Mireu,
1: hi
3: ha una cosa molt important. És que ja hem fet dues xerrades. Una aquí a Tordera, la biblioteca, es va fer, ara no me'n recordo el dia exactament.
1: Sí, també ho recordo.
3: I una altra també la vam fer a Blanes, a la sala de plens de l'Ajuntament. també per la fira d'entitats de Blanes i tot això. I hi ha una cosa molt important. No és com anar a veure l'eclipse, sinó com no veure l'eclipse.
1: Això és diferent,
3: sí, això és molt important. No hem de veure l'eclipse si no és amb els instruments específics per mirar l'eclipse. No podem mirar l'eclipse amb les radiografies. No podem mirar l'eclipse amb el vidre fumat. No me'n canso. Penseu una cosa, només tenim dos ulls i són de per vida. Com ens equivoquem, el sol no avisa, te la fot.
1: Ens farà mal.
3: Sí. Per tant, s'han d'utilitzar les ulleres adequades. Són unes ulleres que valen 3 euros i mig. Si en compres una, si en compres més, segurament et sortia molt més barat. Vale? Són ulleres que es venen a llocs específics d'astronomia.
1: Ah, llocs específics d'astronomia. Sí. És a dir, una òptica, per exemple, no.
3: Normalment, no.
1: No en tenen.
3: Però, a més, ja... No l'he portat. Però, bueno, es pot... Això es pot mirar en la web de la Generalitat de Catalunya. Sí. Estem en contacte permanent amb la Generalitat per fer totes aquestes activitats. Sí. I ha penjat una web i allà surt la norma que està sota o que don paraiga en aquestes ulleres. La norma 1E12.000 i pico, ara no me'n recordo exactament quina és, i és el que s'ha de mirar, que tingui aquesta normativa. Per exemple, hi ha cases específiques que si ho mireu per internet, Telescopio Mania, que està aquí dalt a Girona, després hi ha Balcànic a Terrassa, després n'hi ha Telescopis Barcelona a Barcelona, que, bueno, tots
1: sí, que tot són, això,
3: gent,
1: però...
3: són botigues especialitzades per astronomia. I aquesta gent sap el que toca i sap el que ven. I no són gent de màxima confiança, així de clar t'ho dic. A partir d'aquí... jo ja no sé l'altre si sí o si no.
1: És a dir, que una mica, suposo que aquesta gent, és a dir, els que vivim com aquí a Tordera, que no tenim cap centre com aquest, suposo que vendran per internet. O que...
3: Sí, venen per internet, el que passa que, clar, et costarà el mateix, et costarà més car. No, et costarà més car el transport que no pas la pròpia ullera. Per tant, per 3 euros i pico, sincerament, s'ajunten 7 o 8 persones, en compres 10 o 12, jo què sé, m'ho invento, I els demanes i te'ls aporten per 6 o 7 euros a casa i llavors cadascú els reparteix i tal. Sobretot, no utilitzem extris que no siguin especials per mirar eclipsis. D'ulls només en tenim dos, i són de per vida. Això és el que volia dir. El 12 d'agost, des d'aquí Tordera, es veurà amb un 99,36% l'ocultació. No serà el 100%. I s'ha de mirar en direcció al Montseny, a la banda esquerra del Turó de l'Home, des d'una zona que puguem veure, evidentment, al Montseny, no? I nosaltres no estarem aquí perquè intentarem captar el que és la totalitat amb el que és la corona solar. I marxem cap a la meseta.
1: Molt bé, perquè allí la veureu millor.
3: Sí, i estarem una mica més alts, i el veurem total. Allà serà el 100% d'ocultació, aquí no.
1: Ens tornes a dir aquestes empreses que dius que ens
3: recomanes? Sí, mira, no hi ha cap problema. Sí. Telescopios Barcelona o Còsmic, és la mateixa empresa.
1: Barcelona?
3: O Còsmic, que va tancar.
1: Balcànic.
3: I Telescopio Mania.
1: Una mica, és a dir, aquesta recomanació em sembla molt important, és a dir, que recordeu que la vista és molt, molt important, que només tenim, com diu en Josep, només tenim dos ulls, que ens ha de durar tota la vida, i que, per tant, no cal fer estris allò que s'ha sentit tota la vida, una radiografia, jo això ho havia sentit, una radiografia, un vidre fumat, coses com aquestes, que en realitat no ens farien bé els ulls. Per tant, si unes ulleres d'aquestes valen 3 euros i mig, la qüestió és, com que a casa no només n'hi haurà una persona que voldrà veure les ulleres, voldrà veure l'eclipsi, que segurament sereu més, doncs és qüestió de fer una compra més gran, o si no, vull dir, a dia a més gent, no? Dic, mira, com que suposo que ens cobraran una mica de transport, doncs ho comprem entre els quants i d'aquesta manera tots podrem gaudir-ne d'una manera segura, que és el més important, d'una manera segura, aquest eclipsi. A veure, no sé, Josep, sí. No sé si es vols explicar alguna cosa més.
3: Sí, volia fer una precisió.
1: Digues.
3: I és que les ulleres aquestes s'han de posar a davant de les ulleres
1: normals.
3: Si, normals. O sigui, no, sempre els filtres solars s'han de posar abans de l'element òptic que tinguem. Pot ser una càmera, perquè hi ha filtres ja per càmeres, també, en aquestes cases, sí. Però aquestes ulleres s'han de posar davant de les ulleres normals.
1: Si no portes ulleres,
3: no
1: res.
3: Cal.
1: No cal. Però si portes ulleres per lluny, per exemple, jo les porto per prop. A prop, per tant, aquestes me les hauria de treure.
3: Per exemple.
1: I m'hauria de posar directament perquè no necessito. De lluny jo no, jo hi veig.
3: Però jo em porto de progressives. Per tant, jo me'ls poso ben bé a davant de les ulleres que ja porto normalment.
1: Vale.
3: D'acord? Això és una de les precisions que jo volia fer. Sobretot, vidres de soldar. Sí, perquè els vidres de soldar, tal... no us emboliqueu. No us emboliqueu per 3 euros i mig.
1: No, clar.
3: Penseu que els vidres de soldar n'hi han de moltes intensitats. Quina és la intensitat adequada?
1: Ah, clar.
3: Vale?
1: Important.
3: Aquí està. Per tant, descartem. Sobretot, això hem de cuidar molt la mainada. Les persones grans també, evidentment. Però sobretot la mainada. I els grans hem de donar exemple a la mainada amb totes aquestes coses. Siguem molt curosos, sisplau. A mi, jo, com vaig estar amb les primeres reunions que es van fer i vaig plantejar aquest problema, ostres, i ara què fem? No es havia pensat amb la seguretat o amb el que va passar amb les mascaretes. Penseu una cosa, les mascaretes, quan el Covid, hi van haver-hi mascaretes de tot tipus. A quins preus? Una salvatjada. Però, a més, potser la meitat de les mascaretes no servien per res.
1: Yeah.
3: Per tant, ojo, ojo, ojo, ojo. Tinguem, parem atenció, parem atenció, parem atenció. D'acord?
1: D'acord.
3: I siguem, anem al tanto.
1: Molt bé, doncs Josep, moltes gràcies pels teus consells, doncs gràcies per haver vingut, ja saps que aquí tens els micròfons de Ràdio Tordera quan tu vulguis venir en qualsevol moment, en l'època en què ens diem això, això és cultura, o en l'època de gara, que ara ens diem sota l'ombra dels tilers, perquè volem estar fresquets, senzillament per això. I ara hem triat una cançó que diu Llamando a la Tierra. És una perquè estan en aquest en el cel, amb les estrelles,
3: molt bé,
1: amb totes
3: bé,
1: aquestes coses. I ens semblava que era una cançó que anava d'acord amb el tema.
3: La conec. A mi em va agradar molt el seu
1: molt
3: moment.
1: Bé. Doncs moltes gràcies i fins la propera.
3: Gràcies a vosaltres per convidar-nos.
1: Molt bé. Adéu.
3: Adéu.

Radio Tordera. L'emissora que t'escolta.

Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

Radio Tordera. La emisora que t'escolta.

de segadors, no esmoleu l'eina que podríem prendre mal, en general. I sobretot serenitat. Però si guanya el del mostatxo, voldrà més estar borratxo i deixar-se

L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punt FM.

mogollón. Toma ya. Només mirades, només mirades. El tema es diu All the Eyes de Gloira Gaynor. A veure aquesta com quedaria. Podeu posar els vostres vots, eh? Truqueu a la ràdio de dilluns a divendres quan hi ha tot el personal de la ràdio. Truqueu els telèfons a la ràdio, que es posaran contents. A veure si me'n recordo, a veure si els dic de memòria. 937649 937640002. Ostres, m'hem recordat, eh? Doncs res, vosaltres truqueu de dilluns a divendres, sobretot a hora d'oficina, eh? Que mola. I digueu, vaig a votar la sintonia del Bones Vibres. Doncs aquesta és la primera opció. La segona seria aquesta.

el tema instrumental de la cançó original de Trams, que després versionaria superbé la Tina Turner. El tema s'anomena Disco Inferno. Versió sempre original, però també instrumental, evidentment. I anem a l'opció número 3 com a sintonia, nova sintonia del Bones Vibres.

Aquesta és l'opció 3, el AMCA. Dels Beaches Peoples, versió instrumental. Ai, aquesta s'alegra, aquesta s'alegra, aquesta va molt per mi, eh? Així, especial, diferent, transgressora, ai, amb molt poca vergonya. Doncs res, si opció 1, 2 i 3, truqueu de dir-ho. M'estic riguent. Perquè causarà sensació i suposo que si aquesta setmana algú l'escolta, aquesta opció de poder votar i la manera que ho he proposat, doncs hauré de tancar el telèfon durant tota la setmana per no rebre missatges de felicitació, entre cometes, felicitació, de la direcció de la ràdio.

Les 21 a 12, una hora mirall. 21, l'èxit, el 12, anem endavant. Avui és dia 3 de juliol del 2026, avui és el 184è dia de l'any, segons el calendari gregorià. Tal dia com avui, iniciem un nou cap de setmana d'estiu. Oh, estiu, tota cuca viu! El Bones Vibres és pura vitamina d'estiu. Benvingut, benvinguda a les zones de l'emissora més molona de tot el Maresme, de tot Catalunya i del món mundial. Escombrem cap a casa.

Bé, vosaltres, si voleu, voteu, truqueu, sobretot hores d'oficina, que molen més. Però penso que em quedo aquesta, eh? Aquesta mola. Doncs vinga, va, iniciem el Bones Vibres. De fet, ja l'hem iniciat. Hem fet els preliminars.

a la guana, a la tuja, a la fri, amb formalitat. Bon vespre. Benvingut. Benvinguda. Et trobes a dins la ràdio. Bones vibres. Em penso que he fet una falca sense donar-me compte. L'apuntaré perquè alguna veu d'aquí de la ràdio li diré al director. Vull una falca que digui bones vibres, pura vitamina d'estiu. Doncs res, després de fer les presentacions, quan s'hi ve 9 minuts, perquè nosaltres som així d'esplèndids, de veritat que estic molt contenta de saber que estàs aquí cada divendres, també cada dilluns, perquè aquest programa es retransmet en diferit cada dilluns a la tarda, aquí, a Ràdio Tordera, al 107.1 de la freqüència modulada. A més, sortim per una barbaritat de plataformes d'internet, ja som de qualitat, ja tenim el segell de qualitat de les millors plataformes. I ens podeu escoltar qualsevol programa, qualsevol espai de la ràdio, 24/7. És a dir, 24 dies, 7 dies a la setmana. Ho he dit bé? No. Són 24 hores, sí. El dia té 24 hores. I el 7 què és? Ah, sí, els dies de la setmana. Estarem compartint unes hores, compartint un espai, compartint unes vibres, compartint bon rotllo. Salutacions ben especials. El meu nom, Maritrini Hernández, i et desitjo de lo bo lo millor. Tenim molt a compartir i molta música a escoltar.

Increïble aquesta formació. Els Beaches Peoples tenien ganes, ho volien fer i ho van fer la mar de bé. Una cançó que demostra alegria, llibertat i, sobretot, cooperació. Ai, més cançons, i què us dic, tal dia com avui, què va passar a la Ciutat Comtal de Barcelona un 3 de juliol de l'any 1965. No és un concurs, però mola. Fa 61 anys, Barcelona, més Beatles.

El 3 de juliol de l'any 1965 estàvem tots bojos, bellugant el cap d'esquerra a dreta, mirant a terra en plan hippie. Bé, jo no havia nascut, però ho faig ara. Brrrr. Ai, quines coses més boniques. Em penso que això al règim de llavors no li va agradar gaire, però ho van fer-ho. Ho van fer-ho a la ciutat de Barcelona. La premsa va fer poc ressò, però els que ho van viure, jo encara no havia nascut, però ja ho vivia, doncs ho vam gaudir i, de fet, ho recordem. En el moment de la música era una cita important. En el moment que es vivia en tot el món i sobretot a Espanya en aquella època, 1965, tenia molta importància perquè era llibertat, era alegria, era reclamar. I què se reclamava? Viure amb drets, amb llibertats i també amb bona música. Seria un 3 de juliol de l'any 1965 a la Monumental. Sí, a la Monumental. I tu diràs, i què és la Monumental? Clar, possiblement hi ha generacions que no saben. Doncs mira, una plaça de bous, la Monumental. Ara, gràcies a Déu, doncs allà es tenen altres històries. Però és que abans havien corrides de toros. Bé, coses dels éssers humans. Com que anem a Montroi, t'ho dic, a la Monumental, a Barcelona, a mig de Barcelona, la ciutat més bonica del món, al cor de Barcelona, els Beatles, va ser el seu primer i únic concert a la ciutat. El grup va tocar, segons he trobat a les informacions, davant d'unes 18.000 persones i hem de recordar que estàvem en ple règim franquista.

Com vol recordar tot això? Els Beatles fa 61 anys van tocar a Barcelona. Ara et faré una pregunta. Tu sabries dir-me qui va ser els teloners dels Beatles? Qui va ser, qui va ser, qui va ser, qui va ser, qui va ser? Ai! Aquests van ser els teloners d'aquí concert històric dels Beatles a la ciutat de Barcelona.

Aquesta cançó forma part del misteri de la petita bruixeria blanca. Hi ha rituals tan senzills com una escombra. Agafes una escombra, idealitzes, projectes i vas escombrant. Els sílex ho feien molt bé, ho tenien molt, molt clar. Ells volien escombrar coses que no els hi agradaven. Ai, jo vaig a fer l'exercici, vinga, fa. Ho fas amb mi? Si jo tingués una escombra, i espero un univers que m'escoltis, Déu, també. S'ha d'escombrar, el primer que s'ha d'escombrar són les malalties, les injustícies, els conflictes, el dolor, el maltractament. Quantes coses barreria. Escombrem les tristeses. Escombrem els mals records. Quantes coses barreria. Uau, el sílex. El sírex, a veure si ho pronuncio bé. Sírex, que a més són catalans, són de Barcelona. Van ser els teloners dels Beatles el dia 6 de juliol de 1965 a la ciutat de Barcelona. Mira, mola mucho. És que som tremendos. Al costat del sílex et dic coses guais d'aquest 3 de juliol. Mira, la primera cosa guai, que hem iniciat el mes de juliol, molt bé. El dia 30, doncs, va haver una lluna plena de maduixa que ens diu que hi ha molt amor, molta vibra i moltes coses boniques. A veure si és veritat. A veure, què més? Ah, sí, que és el primer divendres del setè mes de l'any, ja hem traspassat l'Equador del 2026. I què més? Ah, també. Avui és Sant Tomàs Apòstol. Sant Tomàs Apòstol, com tu ja saps, va ser un dels 12 apòstols de Jesús de Natzaret. Doncs, si coneixeu algun Tomàs, alguna Tomassa, feliciteu. Que yo, con todas las muchachas, las beso cuando quiero y estoy contento. I avui, l'Església Copta, sí, l'Església Copta, C-O-P-T-A, celebra Sant Gabriel Arcàngel, consagració de l'Església d'El-Naclón. L'Arcàngel Sant Gabriel, entre d'altres, és molt, molt protector. A veure, què més? Sí. Us he promès que us posaria el tantangou atrapado a la red, i ho anem a fer.

0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.
1: Hem de sortir a la fresca, hem de sortir a festivals de música, hem de sortir a festes majors, hem de sortir vora mar, hem de sortir vora riu, hem de sortir vora muntanya, hem de sortir fora de casa. Rima? Sí? Molt bé, gràcies. Rima, rima? Sí? Doncs anem a gaudir fora de casa també.

Farem que no s'acabi. Farem que comenci l'estiu. Has de viure la vida. Surt de casa. Surt de casa és una iniciativa que s'està duent a moltes localitats de Catalunya, també a altres llocs, però ara parlem de Catalunya. I és una iniciativa molt, molt bonica per animar les persones que sortim de casa, que sortim del nostre tancament, per començar a respirar, a viure, a, no sé, a enriquir-nos. Aquest estiu, com tots, és bo, doncs, per començar a fer coses diferents, no? Coses d'aquelles que sempre teníem pendents, o bé a repetir d'aquelles coses boniques que sempre ens portava felicitat i vida. Vida alegre. I allà s'amaga... Hi ha moltes, moltes propostes arreu de Catalunya. Per exemple, aquí, a la població de Tordera, d'aquí no res, hi ha, doncs, cobla de sardanes. Si vols escoltar sardanes, si vols ballar sardanes, doncs et convido a que vinguis aquí a Tordera. És totalment gratuït. És meravellós. Ara mateix estan posant ja les cadires. Estan posant les cadires perquè la gent pugui seure. I en res, puntualíssim, s'actuaran, com cada divendres, a cada estiu, cobles de diferents llocs de Catalunya. Més coses que podem fer? Doncs passejar, doncs, com t'he dit, a vora mar, a vora riu, a muntanya, ben acompanyats. Vols més música? Doncs mira, hi ha molts festivals. Aquest cap de setmana, 3 festivals molt potents, molt famosos. Ens anem a Vilanova i la Geltrú. Al Garraf tenim el festival Vida Festival. Va començar ahir, dia 2, estarem amb nosaltres fins demà, dissabte, dia 4 de juliol. Del Garraf ens anem directament al Baix Empordà. Concretament ens anem a Sant Jordi Desvalls. Tenim un festival, buah, potent, amb molt bona vibra. Es diu Tramunt Fest. S'inicia avui i finalitza demà. Apa, a empalmar, ja en el festival, a dormir a dins del recinte, a fora. El més important és passar-ho bé. I quin més festival tenim? Doncs el Mal de Canet de Mar, un dels primers festivals de Catalunya que ho van arriscar-ho tot en una època bastant, bastant difícil. Et parlo ja de fa moltes, moltes, moltes dècades. Ha sobreviscut i, a més, cada any creix més i més. Et parlo personalment d'aquest festival perquè l'any passat em van convidar i us puc dir que vaig començar amb la seva iniciació. Jo deia, a veure si arribo. Vaig arribar, justament estava un dels seus promotors dient unes paraules i anava dient, vols dir que aguantaré? Ha-ha, vaig veure sortir el sol. Us parlo del Canet Rock que se celebra demà dissabte 4 de juliol a Canet de Mar. Al Maresme, la comarca del Maresme, a Barcelona, el Canet Rock ja està en marxa. Ai, ai, ai, vinga, us dic algun dels cantants que actuaran en aquest festival: el Figa Flowers, 31 Fam, la Fúmiga de Tieig, Buols, Catarres, els Amics de les Arts, Ginesta, Doctor Prats, Maria Jaume i la Wind Band. Veig que hi ha repeticions de cantants que van actuar l'any passat. Doncs mira, ens anem amb un dels cantants, amb la companyia d'un dels cantants que actuaran aquest cap de setmana a un dels festivals més meravellosos que hi ha de la música catalana. Ens anem amb molta energia i ens anem amb els doctors Prats, anem a pronunciar bé el seu nom, i amb el tema Energia.

Energia, així es diu aquesta cançó dels Doctor Prats. Quina lletra més bonica, quina potència, quina vibració més meravellosa, fantàstic.

0: no arriba la...
1: Vaig a llegir, part de l'article que hi ha en aquesta pàgina web que m'encanta, justament a l'apartat de Festa Major, i diu així: de Festa Major en Festa Major em surt de casa. I vaig a llegir literalment el que diu, eh? Els autors, surtdecasa.cat. Diu: som un país que viu la Festa Major al màxim. Aturem el rellotge. Ens retrobem amb aquells amics i familiars que fa temps que no veiem. Convertim les nits en dies i desconnectem de la rutina que ens persegueix la resta de l'any. No havia llegit l'article, l'estava llegint i m'estava emocionant perquè avui, servidora, ha viscut el que diu aquest article. Avui he compartit amb molta gent que feia molt de temps que no ens veiem, quasi bé un anyet, no? O 6 mesos. I gràcies a sortir, a fer festa, a fer caliu, ens hem vist, molta gent que feia temps que no ens veiem, ens hem vist a la fresca, ens hem vist amb un ambient de festa. I precisament la persona que em parlava em deia: m'estic emocionant de parlar, estàvem parlant, i recordar coses de feia tant de temps i de passar-ho tan bé i de trobar tant de carinyo. I aquella persona que s'estava emocionant m'estava emocionant a mi. Doncs és veritat aquest article, eh? Ho torno a llegir per si et mou una mica, no? Diu: som un país que viu la Festa Major al màxim, aturem el rellotge, ens retrobem amb aquells amics i familiars que fa temps que no veiem, convertim les nits en dies i desconnectem de la rutina que ens persegueix la resta de l'any. Ens agrada la Festa Major, els correfocs, els concerts, els dinars populars, les xarangues i aquell no sé que desprèn els carrers i les places. Felicitats a la persona, no trobo aquí el seu nom, que ha escrit aquest article i que surt precisament a surtdecasa.cat de la Generalitat de Catalunya. Molt maco l'article. M'hagués agradat trobar el teu nom, però bé, dic la font d'on l'he trobada. Doncs avui la ràdio ha fet festa, ha fet la festa de l'estiu 2026 i ho hem fet com sempre ho fem, eh? A peu de carrer. Així ho va decidir ja fa molt de temps, doncs, l'equip de direcció, i és molt maco perquè els locutors sortim al peu del carrer i ve gent a veure'ns, ens venen amistats, veïns, gent que no coneixem, antics companys de ràdio, fem la xerrada, la fem petar, ens divertim i després fem la foto familiar. La foto familiar, la que veuràs a les xarxes socials, som una petitíssima part dels que som cada dia aquí a la ràdio amb un propòsit: fer-te companyia dia a dia.

0: Aquestes cançons ens fan treure la vergonya i parlar de part del que som nosaltres, perquè d'això es tracta també, que els comunicadors també parlem coses normals i corrents, de gent normal i corrent.
1: I una cançó que arribi quan no arriba la...
0: Ah, estava el micro pujat, bé.
1: Ens ajudi a anar endavant. Una cançó que faci de tu jo nosaltres.
0: Que maca que és la música, que maca que són les persones, que maco que és l'ambient, que maco que són les bones vibres i que maca és la vida quan la vivim. Quan la vivim, intentem viure-la el millor possible. Amb bona companyia sempre és millor, eh? Sempre és millor. Visquis amb companyia, visquis sol, visquis sola. Surt de casa, comunica't, interactua, connecta't, troba't novament. Ara mateix estic veient la gent per diversos carrers. És que això, a veure, és que estem situats en un punt molt estratègic on tinc 1, 2, 3, 4 i 5 carrers que connecten tots a la plaça de la vila, a la plaça de l'església. I des dels 5 carrers, que algun dia em memoritzaré els noms, no em corre pressa, sé que el d'aquí és carrer Ciutadans, el d'aquí baix carrer Ferrers, l'altre no sé, és on aparco el cotxe i me'n vaig allà cap a la Sardana, i l'altre

l'altre el que va cap al pont. Bé, jo m'entero. Ah, sí, i també el de l'Ajuntament, és a dir, és 1, 2, 3, 4 i 5. 5 carrers que connecten així, jum, a la plaça de l'Església, al Fòrum del Poble. Vine, t'acosta, acosta, t'acosta't, hi ha sardanes. La vida és una cremada d'etapes. Hi ha molta festa, molta festa, molta festa. 2026, ens anem a alguna de les festes. Vinga, va, festa major a Fontanilles. Comença demà dissabte, dia 4 de juliol. Més festes majors, a on me puc anar ara? Vinga, va, a Ultramort, Ultramort. Comença les festes majors demà, dia 4, a Maçanet de Cabrenys. S'inicia les festes majors avui, dia 3, i estarem nosaltres fins al dia 6 de juliol. Dos minuts, i ens anem directament a l'informatiu de les 10 de la nit.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Els bombers treballen perquè el canvi de direcció del vent d'aquest dilluns al migdia no generi noves revifalles i així poder estabilitzar l'incendi forestal d'Aiguamúrcia al camp. Almenys això intenten entre aquesta tarda i el vespre. Després de la feina feta durant la matinada i aquest matí s'ha aconseguit estabilitzar-lo en un 95%, en aquest cas del perímetre del foc. Tot això preocupa perquè la marinada no pugui reproduir altres focus en l'interior. Durant el matí s'ha hagut d'actuar per contrarrestar-ne dos. Un incendi que, recordem, podria haver estat provocat. És la hipòtesi en què treballen els Mossos i els agents rurals davant del tercer foc en menys d'una setmana en aquesta zona. A més, sospiten que els altres dos també podrien haver estat provocats. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha titllat de mals espanyols els que critiquen el nou model de finançament autonòmic plantejat des de Catalunya. En un esmorzar informatiu a Ràdio Televisió Espanyola i l'agència EFE des de Madrid, Illa també ha exigit imparcialitat i diligència a la cúpula judicial a l'ampliació de la llei d'amnistia d'aquesta setmana que arriba al Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Escoltem el que ha dit Illa en reflexió sobre el finançament.
3: Ja basta de desconfiança con Catalunya. Ja basta. Ya basta. O sea, Cataluña no tiene que pedir permiso a nadie para liderar. Y no lo va a pedir. A mí, si alguien me dice, no me gusta este modelo, mire el que yo propongo, pues me lo tomaré en serio. Si me dicen, no, no lo quiero. No, pero usted no estaba gobernando con mayoría absoluta desde que estaba caducado. ¿Y usted qué ha hecho?
2: I minut de silenci avui davant de l'Ajuntament de Gandesa per la nena de 9 anys que ha perdut la vida a la Fontcalda, a la Terra Alta, arran de la caiguda d'una roca mentre es banyava diumenge a la tarda en aquesta font d'aigua termal situada en aquest terme municipal. També va resultar ferida greu una noia de 24 anys de la mateixa família. Segons l'alcalde de Gandesa, Carles Luf, toca esperar ara el resultat de la investigació dels Mossos d'Esquadra. Just aquestes setmanes, tècnics i geòlegs estaven realitzant revisions a tota aquesta zona. Més qüestions. Ha tingut un exalcalde de Sant Feliu de Guíxols i exdiputat de Junts per masturbar-se a la piscina d'un hotel de Santa Susana al Maresme. Es tracta de Pere Albó, a qui van detenir diumenge a la tarda la policia local d'aquest municipi. L'home s'hauria colat a una piscina on hi havia desenes de persones, moltes d'elles menors, i va començar a fer-se tocaments de manera molt ostensible. Segons fonts municipals, en el moment de la detenció per exhibicionisme, l'home semblava molt desequilibrat i també fora de si. D'aquí una hora més notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

Avui us proposo un viatge musical a través de l'any, tot l'any, amb les quatre estacions de Vivaldi. Tot i que és una de les obres més famoses de la música clàssica, quan es va estrenar cap al 1725, va ser una idea molt innovadora. Vivaldi no només escrivia música, volia explicar històries. En cada concert podem sentir els ocells cantant a la primavera, les tempestes de l'estiu, la verema i els balls de tardor, i fins i tot el fred, el gel i el vent de l'hivern. És el que avui anomenem música descriptiva o programàtica. Una altra curiositat és que Vivaldi va publicar uns sonets que descriuen cada estació. I la música segueix aquests versos, gairebé nota per nota. Per això encara avui, gairebé, tres segles després, és molt fàcil imaginar les escenes que ens vol transmetre. Tanquem els ulls i deixem que sigui el violí qui ens expliqui com sona la natura al llarg de l'any amb el geni d'Antonio Vivaldi. Bé, no cal dir, doncs, que els estem oferint el primer moviment, Primavera, i que a remarcar que cada estació, cada moviment, que són quatre estacions, quatre moviments, tenen tres moviments de l'allegro, largo i dansa. Estem escoltant el primer moviment, allegro.

0: Aquest estiu, Ràdio Tordera ve carregada de novetats. No et perdis la nostra nova programació estiuenca plena de continguts refrescants i entretinguts per a tothom.
1: Seguim presents a les zones d'FM, com sempre, oferint-te la millor companyia, notícies locals i programes especials. Però això no és tot. Aquest estiu, innovem els nostres continguts a les xarxes socials per estar més a prop teu.
0: Segueix-nos per no perdre cap detall de les nostres entrevistes exclusives, concursos, vídeos en directe i molt més. Ràdio Tordera, sempre amb tu. A l'FM i ara més interactius que mai a les xarxes socials.
2: Amb tu, Maritrini Hernández i bones vibres.
3: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.

Mola, mola, mola, mola. La nova sintonia del Bones Vibres. Bona, bona, bona, bona. Bona sintonia. És un joc de lletres. Bona, mola, mogollon. Mola, bona, bones vibres. Benvingut, benvinguda a la segona hora d'aquest espai que tenim a cada cap de setmana. Bueno, de fet, nosaltres t'animem sempre, perquè ens pots posar a les 24/7, és a dir, 24 hores al dia, 7 dies a la setmana, recuperant qualsevol programa del Bones Vibres dels 5 anys que ja tenim d'història. On el vols recuperar? Molt senzill. Te'n vas a la pàgina web de Ràdio Tordera o els recuperes. Te'n vas a plataformes d'aquestes musicals de Ràdio Tordera o els recuperes. Avui és divendres, el segon divendres del setè mes de l'any. Avui és dia 10 de juliol del 2026 i serà 10 de juliol fins a les 12 de la nit. Ves tu aquí? Ai, què pensem, eh? Perquè, clar, a partir de les 12 serà dia 11. 11, dissabte. Gaudim les darreres hores d'aquest divendres, segon divendres del mes de juliol. Apa, que m'han obert la porta i escolto les sardanes. És que estan fent sardanes aquí a la plaça de la Vila. Per cert, si vius a Tordera o a una població molt propera i vols gaudir de sardanes ara, que van de començar, sempre a la plaça de la Vila, a la plaça de l'Església. Ai, m'agrada aquest ritme, m'agrada aquest ritme. Aquesta és la tercera sintonia del Bones Vibres. Sí, la setmana passada la van canviar. La van canviar en directe. Vam dir, vinga, va, que hem de canviar la sintonia, que ja portem amb la mateixa molts d'anys. L'hem de canviar. I vam escollir tres en directe. Jo vaig dir que truqueu a la ràdio, a hores d'oficina, que mola més, i que escolliu una de les cançons. Bé, sembla ser que la que a mi em va agradar es queda, que és aquesta, de les tres candidates, aquesta. La versió instrumental oferta pel Digicombo, la cançó de AMCA dels Villas Peoples. A veure, què te puc dir d'aquest divendres? Doncs avui és el dia del número, dia del número. Ho he dit bé? No. Avui és el dia número 191 de l'any. El que més mola de fer aquest programa de la Ràdio Fórmula, en plan divertit, és que em puc permetre moltes, moltes llicències, eh? Una darrere l'altra, una darrere l'altra. 10 de juliol és el 191è dia de l'any, segons el calendari gregorià. Tenim 174 dies meravellosos, fantàstics, per continuar fent camí en aquest 2026. Entre moltíssimes festes majors que s'estan celebrant a Catalunya, et diré de dues. Dues perquè me les està informant la Viquipèdia. I la Viquipèdia per mi és sagrada. La Viquipèdia diu: no us perdeu la festa major de la Granada a l'Alt Penedès. I tampoc us perdeu la festa major de Premià de Mar, que està aquí al nostre costat, al Maresme. Déu meu, com estava avui al Maresme, la carretera, por el amor de Dios. A veure, a qui se li ocorreix agafar el cotxe? Bueno, sí, jo també. Quina autopista, aneu en compte, sisplau, que no arribareu abans. Aneu en compte, avui hi ha hagut moltíssimes retencions a Barcelona, a Tordera, després no sé si hi ha hagut més. Parlant de Barcelona, quin goig. Vaig explicar-te, vine, que t'explico un cotilleo. Barcelona, que està oberta, sí, d'obres, ja des de fa molts anys, jo no sé, me'n recorda la Barcelona aquella de l'any 90, quan s'estaven preparant per fer les Olimpiades i jo anava caminant, tothom anava caminant i es trobava obres per tot arreu. Doncs bé, per posar-la més guapa, que la van posar molt guapa. Doncs avui m'he donat compte que la Laietana ja no té obres. És la primera vegada que passo pel cotxe, amb el cotxe, de dalt a baix de la Laietana, des de dalt de tot, fins al port, i no hi ha obres.
no hi ha obres, miracle. Bé, sí, hi ha obres, al final de tot de la Laietana, a la banda dreta. Sí, amb una placeta tocant a la plaça de Colom, però bé, a la Laietana no hi ha obres. Tampoc hi ha arbres. La via Laietana, que és enorme, que va del mig de Barcelona al port, sembla una tostadora humana. A qui si li ha ocorregut això, per l'amor de Dios, poseu unes ombreles.

Parlem d'estiu, parlem de sol, parlem de bones vibres, parlem aquí de moltes coses, eh? Més coses, cançons. Un duet que ho van fer-ho molt bé, continuen, continuen. Es diuen Amaral i parlaven dels dies d'estiu. Dies de verano, la cançó que sonarà ara mateix dins l'àlbum Pájaros en la cabeza.

Mola, mola, mola aquesta cançó. Una cançó que estarà a punt de complir 20 anys. Res, d'aquí 3 anys complirà 20 anys, si faig bé els càlculs. Va sortir per primera vegada l'any 2009. Ai, ai, ai, me acordé de ti. La nit i la música tenen memòria. Possiblement em vull oblidar de tu, però no hi ha manera. Possiblement vull fer la meva i no hi ha manera. Passen els dies, passen els mesos, passen els anys.

és meravellosa aquesta, aquesta cançó. És una obra d'art, una obra d'art. Me acordé de ti. Diria que tothom es recorda d'algú alguna vegada de la seva vida, no? És una cançó d'amor i també de desamor, i també de voler avançar i també de tornar a recordar aquella persona que va calar molt fons. Te'n recordes d'algú que no t'atreus del cap? Que han passat els dies, els mesos, els anys. Has fet la teva vida, ho has intentat i encara continues recordant aquella persona? Ai, me'n recordo de tu, sempre. Com et deia abans, la música i la nit tenen memòria, i la memòria forma part de la nostra història de vida. Fito i Fitipaldes, amb l'àlbum Antes de que cuente 10, del 2009. Amb ells me'n vaig directament amb un ritme que sona molt, molt, molt, molt, molt semblant, i mira, anem a fer zen. Bé, anem a calmar-nos. Anem a meditar. Hi ha una cançó molt xula, que es diu La taverna del Buda. Que sí, que sí. Anem a fer allò del om. I sanem les nostres penes, eh? Tururururum.

En aquesta taverna, la taverna del Buda, ens trobem tots, policies, bombers, advocats, matrimonis. És el nostre racó de l'espiritualitat, entès per nosaltres mateixos. Aquests jocs misteriosos, canalles, poca vergonyes, són ideals per persones que volem de tant en quant desconnectar i portar-nos una miqueta malament. Aquests locals són fantàstics perquè són espirituals, són brutals, aquí se sana tot i a més tot es queden allà. El que passa a la taverna es queda a la taverna del Buda. La taverna del Buda pot ser una taverna, pot ser un lloc especial on es pot fer una mica del que vulguem. Anem a pecar. Una crònica nocturna, canalla i carregada de misteri, que ens porta Café Quijano. Ai, que m'agrada. Històries d'aquelles que queden a la nit, són històries de nit, històries de misteri que queden en el secret. Allà ho sabem tot. Anem de festa? Anem de festa.

cançó alegre que ens porta a viure, la vida com una festa. Aquesta cançó és actual, del darrer treball musical d'Eros Ramazzotti dins el seu àlbum Una història importante. El tema s'anomena Fiesta. Vine, vine, que t'explico cotilleo, cotilleo d'Eros. Eros va estar de festa. Sí, sí. Aquest passat de... Ui, ui, que se'm va la veu. Aquest passat cap de setmana a Sicília, Itàlia, es van reunir centenars i centenars de persones per gaudir durant 3 dies d'una celebració de noces. El darrer dia d'aquests 3, el diumenge, es va casar la primera filla d'Eros Ramazzotti, Aurora Ramazzotti. Una festa meravellosa, fantàstica, increïble. A més, Aurora Ramazzotti, la filla d'Eros, es va casar amb el mateix vestit que la seva mare, la primera muller d'Eros Ramazzotti, perquè l'Eros s'ha casat 2 vegades. Està solter, eh? Jo no entenc per què l'Eros, que va anar sol a al casament, sí, va anar sol sense parella, no em va convidar, no sé. Per mi que no va trobar el telèfon. Ai, les cançons, els artistes que ens porten històries, perquè amb Eros, doncs, molts hem crescut amb cançons romàntiques, amb cançons d'amor i desamor. Ara canta molt sobre la pau, sobre la felicitat, sobre el passar-ho bé, sobre el no fer mal. Eros Ramazzotti, doncs, a través de les seves cançons, ens explica la seva història i ens va explicar la història de quan esperava la seva primera filla, l'Aurora, la qual, doncs, ja té una edat, eh? Ja han passat els anys. Recordo perfectament quan s'esperava l'Aurora, la seva primera dona, la Michelle, estava embarassada, no va anar al concert de Barcelona, et parlo de fa molts anys, i l'Eros va fer el concert, quasi va estar a punt de no fer-lo. I tan punt va acabar el concert, se va anar de dret al costat de la seva primera dona a esperar l'Aurora, que va néixer en qüestió d'hores, eh? Fiesta, fiesta. Els camins de la vida ens porta cap a coses meravelloses. 2:15 de la nit. Camins, somnis i promeses. Fem camí, somiem, fem promeses i fem-ho realitat.

0: 107.1 FM.
1: Camí cap a les 11 de la nit d'aquest divendres 10 de juliol, ben entrats ja a l'estiu. Per cert, anem camí cap a la lluna nova, que serà el dimarts, fent coses noves, coses xules i coses boniques. Si et pregunto, per tu quina és la cançó de l'estiu? Parlant del pop català, quina seria per tu la cançó ara mateix de l'estiu? Et deixo pensar. Una que l'està petant, una de les cançons de l'estiu, d'aquest estiu, l'està petant, però va ser de bé. El protagonista és un tècnic de so. El segon protagonista no és una persona, sinó és una beguda. No queda clar si és aigua o aigua amb misteri. Sí, el protagonista té un nom. Es diu Xavier, el tècnic de so. Aquesta és una de les cançons que l'estan petant i molt aquest estiu.

0: Sí, doncs sí, aquesta és una de les cançons que l'estan petant i molt aquest estiu 2026. Segons els intèrprets, no s'ho esperaven, eh? La cançó que s'anomena Xavier, el tècnic de so, interpretada pel mateix Xavier i per la Lungwin Band. Vint minuts, les 11. Si et dic el número 4, continuat del 3 i del 3, dedueixo que ja saps a què parlo. 4-3-3 i els amics de les arts.
1: Amb un bon 11 inicial vull guanyar 3 punts de glòria per

En aquests moments, mira, dona la casualitat que s'està jugant el partit de Espanya-Bèlgica. I pel que acabo de veure, van 1-1. A veure com acaba. Ja que parlem de dels amics de les arts, et comento on els trobem en concerts. Demà dissabte, els amics de les arts actuen en viu i en directe a Tàrrega. Encara hi ha entrades a la venda. El proper dia 16 de juliol estaran a Sant Hipòlit de Voltregà. Cançons que també ens animen amb això del futbol. Ens pot agradar o no, però ens contagia, eh? Jo no sé si tu has vist algun partit sencer. Servidora encara no ha vist cap partit sencer. No sé si he arribat a veure en algun partit 30 segons. Jo m'assabento per allò que els reels aquests i els vídeos dels TikToks i aquestes coses. Però tal que vas a s'avantenir igual. Dit això, continuem gaudint d'aquest ambient de festa, d'alegria que s'està visquent en el Mundial. Tres seus aquest any: Mèxic, Canadà, els Estats Units. Mèxic, la gran alegria, segons diu

Una cançó que ens anima a superar-nos, una cançó que ens anima a tirar endavant, una cançó que ens recorda d'on venim i la lluita que hem fet i a on hem arribat. La cançó protagonista, la cançó oficial de la FIFA Copa Mundial 2025.

Aquesta és la versió espanyola de la cançó del Dai Dai, versió en espanyol. Hi ha l'altra versió, el Dai Dai acompanyat de Durna. Si et parlo de cançons del Mundial, sabries dir-me alguna més, a part del Waka Waka i la Copa de la Vida? Segur que sí. Ah, clar, segur que te'n recordes d'aquesta. Va ser l'any 2014, el We Are One de Pitbull.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Comencem pendents d'aquest incendi que crema Aiguamúrcia a l'Alt Camp i que sembla que els bombers esperen tenir estabilitzat aquesta tarda. Entre aquesta tarda i aquest vespre recordem que hi ha 220 veïns evacuats i que s'han calcinat 142 hectàrees. Allà hi ha el nostre company de Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique. Bona tarda, Eric.
3: Bona tarda, Mercè. Doncs, com molt bé explicaves, els bombers de la Generalitat calculen que aquesta tarda o vespre podria estabilitzar-se aquest incendi d'Aiguamúrcia a l'Alt Camp. Després de la feina feta durant tota la matinada i el matí d'avui, s'ha aconseguit estabilitzar un 95% del perímetre del foc, que ha cremat més de 142 hectàrees. L'inspector dels bombers, Ricard Espósito, ha volgut també tranquil·litzar les persones evacuades, que 67 d'elles ens han traslladat al centre d'acollida de Vila-rodona. La resta han aprofitat per marxar a cases de familiars o coneguts. Si es confirma l'estabilització del foc, els evacuats podrien tornar a les seves cases al llarg d'aquesta tarda. A més, també cal remarcar que l'incendi de Solsona també ha provocat que el d'Aiguamúrcia disposi de menys efectius als bombers. Recordem que aquest es tracta del tercer incendi en una setmana al municipi d'Aiguamúrcia i que la principal hipòtesi que es treballa és que hauria estat provocat.
2: Moltíssimes gràcies, Eric. Doncs ja ho sentíem, estarem molt atents a veure com evoluciona, però és que els agents rurals han ampliat avui a 76 dels municipis de 16 comarques en nivell 4 del Pla Alfa pel perill d'incendi forestal. Es tracta de poblacions de l'Alt Camp, com és el cas d'aquest d'Aiguamúrcia, el Penedès, l'Urgell, Anoia, Bages, Baix Llobregat, Baix Penedès, Garrigues, Moianès, Segarra, Solsonès, Vallès Occidental, també de la Noguera, Pallars, Jussà, Priorat i Ribera d'Ebre. També hi ha 141 municipis de 19 comarques a nivell 3 per perill d'incendi. Es manté la restricció també a diversos espais naturals. Recordem que són concretament 8. I el Centre Nacional d'Intel·ligència, el CNI, ha admès que va tenir intervinguts els telèfons dels exdirigents de la CUP, Carles Riera i David Fernández, amb autorització del jutge del Tribunal Suprem encarregat de supervisar les intervencions de drets fonamentals del cos. En concret, Riera va tenir intervingut el mòbil 2 anys i David Fernández 6 mesos. Així ho revela la desclassificació portada a terme avui pel Consell de Ministres que s'ha fet pública després que Riera i Fernández presentessin una querella per espionatge a través d'aquest programari del Pegasus. I la cantant Aitana i Antonio Díaz del Mavoc Pop han anunciat avui la compra del Teatre Aquitània de Barcelona. Amb aquesta iniciativa, els dos artistes realitzen una aposta, diuen, decidida per les arts escèniques i per la ciutat. Impulsaran un projecte per generar, diuen, noves oportunitats per creadors i professionals del sector.
4: Apa! Posa el te, que almenys el Quico ja ha tornat a picar una galeta.
5: Galeta bona! Fiu!
6: Fiu!
5: Fiu!
6: Torni! Porta l'aigua freda, Filo!

0: Els actors s'estan preparant i els escolteu, eh? Vull dir, això es pot dir...
1: No m'has escapat el lloro!
0: Sí, els actors es preparen i un servidor de vostè, l'Honor Rodol, els hi dirà el següent. Els hi direm que aquest capítol és el número 8 de Se m'ha escapat el lloro i el titulem Una llora pel Quico. Els actors són la Filo, bueno, que és el fa la Nuri Pujol, el Joan Madrid, el Genaro, el lloro Quico, la Nuri Pujol, un paradista, que és en Lluís, i una clienta, que és la Mercè Roure. L'escena està entre una fira d'animals exòtics, que és on aniran per comprar, si poden,

0: Mira, Genaro, quina pila de colors. Aquí segur que trobem una companya educada, amb bon llinatge, que sàpiga estar a l'alçada del nostre Quico.
1: Llinatge, filo? Que busquem una llora, no una infanta per casar-la a la catedral. Jo el que vull és que sigui barata i que no mengi gaire.
2: Barata no, rossa. Vull una rossa.
1: Veus? Ja comença el Don Juan. Escolta, bitxo, aquí la que tria és la teva mare, que jo només sóc el que paga la festa.

0: Oh, miri aquesta. Quins ulls. Sembla que tingui sentiments. Senyor, aquesta senyoreta està lliure?
1: I tant, senyora. És una amazona festiva de primera classe. Parla 3 idiomes i sap fer el soroll del microones.
2: Escolti, que jo no vull que m'avisi quan s'escalfi la llet. Jo vull que li faci companyia a aquest boig. Quin preu té aquesta Ferrari amb plomes?
1: El seu valor és de 400 euros, cavaller.
2: 400 euros? Però sí, per aquest preu em compro un ramat d'ovelles i em sobra per un pernil, que no veu que el meu lloro està una mica tocat. No em pot fer un descompte per defecte de fàbrica? Defecte de fàbrica del nuvi.
3: Defecte? Defecte? Genero, genero, genero.
0: Calla, Quico. Perdoni, senyor, el meu marit és un gasiu. Però, escolti, aquesta llora té el certificat de bona conducta? No vull que m'espavili massa el meu lloro, que el Quico és molt innocent.
1: Innocent, senyora? El seu lloro m'està picant l'ullet des de fa 5 minuts.

0: La Filo comença a discutir amb una altra clienta que vol la mateixa llora.
1: Escolti, aquesta senyoreta ja té compromís. El meu Quico ha sentit el fletxazo.
2: Però si el seu lloro és un maleducat. M'ha dit que porto perruca.
3: Perruca de plàstic! Buah!
4: Escolti, paradista, li dono 50 euros i un balde descompte per la carnisseria del barri i ens porten la llora ara mateix.
5: Escolti, facin el favor de marxar. M'estan espantant les iguanes i les serps s'estan posant nervioses. Fora de la fira!
1: Quina falta d'educació, Genaro. Agafa la gàbia. Ens n'anem, Quico. Aquí no hi ha nivell per tu.

0: A casa, la Filo i el Genaro estan asseguts al sofà, ben esgotats.
1: Doncs ja està, hem perdut la tarda, hem cremat benzina i el Quico segueix solter i més passat que mai.
2: No entenc, Genaro. Tota la tarda moviments estranys a la fira i ara aquí tens, que sembla que hagi menjat un globus. El veig inflat.
1: Se li deu haver pujat el cel al cap. Escolta, Quico, què passa ara? Estàs trist perquè no t'hem comprat la nòvia?
2: Ai, mare. Ai, la panxa. Genaro, vine, corre. Què és això que hi ha sota les plomes? Està posant... Està posant un ou?
1: Un ou? Però sí, ens vas dir que era el Quico i el rei de la casa, el mascle alfa.
2: Ai, senyor, la veterinària ens va equivocar i jo vaig entendre el que vaig voler. El Quico no és tan cel de mascle. El Quico és la Quica i ens ha tornat de la fira amb un regalet.
1: Doncs que sàpigues que jo no penso pagar la pensió alimentària d'aquest ou. I ara, qui li busquem parella? La veterinària, per no saber-ne ni un borrall.

0: Ai, ai, verge del remei. La veterinària es va equivocar, o no? Genaro, mira, saps què penso? No serà que aquell dia al camp amb aquell aguilot fent el vol de les papallones i...
1: No ho diguis, Pilo, que això sí que seria un bon pessebre. Només es faltaria que es nasqués un aguiló en lloc d'un lloret de cua vermella. Això sí que no.

0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Instagram, la ràdio en viu. Vols saber què passa a Tordera al moment? Al nostre Instagram som pura interacció. Des de l'última hora de carrer fins als plens municipals o al programa de les escoles. Ah, i recorda que pots enviar-nos les teves preguntes per a l'alcaldessa Respon. Videonotícies, directes i tota la vida del nostre poble en un sol clic. Busca @radiotordera a Instagram i no et perdis res. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
2: Hi ha plans d'estiu i planassos per tota la vida. Només aquest mes, a Dental Company Tordera, tens un 20% de descompte en tractaments d'implantologia. Demana cita al 930 13 02 78.
3: Dental Company, porque sonreír es salud.
4: 107.1 FM.

0: mucho menos un gol.
1: Radio Tordera. La emisora que te escolta.

0: al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Escrius o llegeixes? Tant se val. A la llibreria Papereria Camiral 50 ho trobaràs tot per informar-te, entretenir-te, aprendre o treballar. Premsa diària, llibres, revistes especialitzades, papereria, material escolar i d'oficina, fotocòpies, articles de regal. On? A la llibreria Papereria Camiral 50.
2: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

l'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punu FM.

0: Tordera. Serveis informatius.
1: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. Un incendi destrueix completament una casa de fusta a la urbanització de Tordera Park. Els equips d'extinció han perimetrat les flames per evitar que arribés a zona forestal. Així ens en parlava un dels veïns d'aquest immoble en declaracions a la nostra emissora.
2: Pues me he levantado a las 7 de la mañana, 7 y cuarto aproximadamente, y bueno, me ha venido olor a fuego, a humo. Y me he acercado a la casa del vecino, que es de madera, y ya he visto salir por las dos buhardillas bastante humo. A partir de ahí les he picado porque sabía que estaban dentro. El timbre no le funciona, no sé si por algún cortocircuito. Y a partir de ahí, pues nada, ya hemos llamado a los bomberos, guardia urbana, y en un cuarto de hora, 20 minutos, estaban aquí los bomberos. Me han pasado al pequeño que estaba durmiendo. Y nada, ya todos los vecinos hemos venido intentando con mangueras, con agua, intentar sacar algo, pero ha habido un momento que no podíamos sacar ya nada de la cantidad de humo. Algún vecino ha salido incluso mareado de dentro de la casa, y a partir de ahí, pues nada, ya todo, y ahora está prendiendo ya exageradamente.
1: Fins al lloc dels fets s'han desplaçat un total de 8 vehicles de bombers de la Generalitat, així com policia local i protecció civil. Una jornada on també baixa l'atur a Tordera en 14 persones al mes de juny. Actualment hi ha 893 persones sense feina al poble, una baixada respecte al darrer mes. Valorava les dades el secretari de Treball de la Generalitat, Paco Ramos.
3: La evolució positiva del nostre mercat de treball ens ajuda a pensar que podem continuar per aquesta senda. I com sempre repeteixo, potser el gran repte del nostre mercat de treball és intentar aconseguir que aquesta prosperitat sigui més compartida i treballar en seu de condicions de treball i qualitat de l'ocupació.
1: La Colla de Diables de Tordera guanya el primer premi al concurs d'enceses de Gavà. Amb Maxtor es va imposar en una exhibició amb 10 bèsties d'arreu del territori. Escoltem a Dani López, que és cap de focs de la colla.
4: Va sortir tot superbé. Crec que lògicament va agradar molt, donat que vam quedar primers. I després ja vam començar amb un recorregut que fèiem per Gavà amb el Màxtor, i vam acabar a la plaça de l'Ajuntament i allà vam fer una última encesa.
1: L'Esplai Garbell prepara la tercera edició del Novades. L'entitat fa balanç també molt positiu del que ha estat d'aquest curs 25-26. La Jana Maresma és monitora de l'Esplai.
5: I va sortir la idea de, doncs, amb el que millor se'ns dona a fer i amb el que més ens agrada fer, que és jugar, doncs per què no preparar una gincama, en aquest cas, que pugui participar a qualsevol persona del municipi.
1: Una jornada marcada també per una avaria de Movistar que deixa sense internet a Tordera. En concret, estarien afectades més de 3.500 habitatges del nostre poble per una avaria que Movistar ha informat a 7:45 del matí. I pel que fa al temps, avui esperem un temps estable, cel mig anuvolat en presència d'algun nuvolal poc important, no esperem pluges, temperatures màximes entre els 31-34 graus, mínimes entre els 19 i 25 graus. Demà tindrem un temps completament assolellat, les temperatures pujaran lleugerament tant les màximes com les mínimes. Actualitzem notícies en propers butlletins, gràcies per la seva atenció.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.
6: El Munta-t'ho bé, descobrint què hi ha darrere dels treballs de recerca dels joves de Tordera. Quins temes han tractat? Com els han treballat? I si finalment ha sortit com ells s'esperaven? Tot això ho coneixerem, així com la seva personalitat, el Munta-t'ho bé d'aquesta temporada. No t'ho perdis, els dilluns de 6 a 7 de la tarda. I escolta-ho també a la web de Ràdio Tordera i a les nostres xarxes socials.

0: Bé, bona tarda. Dilluns de 6 a 7 de la tarda i tenim el Món de Tuber. I avui tenim la convidada que ja va venir la setmana passada, Elisabet Sopi, doncs, per explicar-nos en aquest cas la seva manera de fer, el que ha fet fins ara, quins projectes té, i també que ens expliqui l'Elisabet com és que va decidir aquest tema de treball de recerca. Bona tarda, Elisabet.
1: Bona tarda.
0: Doncs mira, aquí a punt per continuar-te entrevistant, continuar sabent més coses. El treball que ja ens el vas explicar la setmana passada ens va semblar molt interessant, a més que ens aclareix moltes coses de les que ens preguntem quan veiem un partit de futbol, quan ens posem una mica a la pell dels àrbitres, ens vas aclarir moltes coses perquè t'ho vas treballar molt, vas preguntar molt, vas investigar molt i ens vas poder explicar bé com se senten, que és sota pressió, que és el tema, el títol del teu treball de recerca.
1: Sí.
0: Elisabet, com és que vas triar aquest tema?
1: Doncs bé, quan vaig entrar primer de batxillerat, jo, en el moment que vaig començar les classes, vaig començar a pensar en temes de treball de recerca, perquè sabia que en poc m'ho demanarien i volia estar preparada. Llavors, tenia molt clar des del principi que volia que fos sobre el futbol, perquè m'agrada molt.
0: T'agrada molt, això ens ho vas deixar clar.
1: Sí, m'agrada molt i volia que tractés sobre això. Llavors, vaig començar a pensar temes una mica que es poguessin investigar i que tinguessin un fons interessant per tal de que la investigació doncs tingués coses interessants i coses que cridessin l'atenció. I no, la veritat que al principi no se m'ocorria gaire cosa.
0: Sobre futbol, però no sabies ben bé centrar-ho en què, no?
1: Exacte. Però parlant amb el meu tutor de classe, doncs li vaig comentar que jo tinc un tiet que és àrbitre internacional de futbol. I em va dir, ostres, però si el tema dels àrbitres ara que està, és molt controversial i a més tindries contactes per fer entrevistes i ho tens molt fàcil i doncs vaig dir, doncs sí, tens raó i doncs vaig començar també perquè com el meu tiet és àrbitre, doncs l'he viscut molt a prop, tota la pressió que viuen.
0: Sí, sí.
1: Llavors vaig pensar com no ho he pensat abans de fer-ho.
0: Tinguent-ho tan a prop,
1: sí,
0: no?
1: Sí, i se'm va fer el moment d'estudiar la pressió i que pateixen els àrbitres la seva feina.
0: Sí, sí, sí. Ja ho vas tenir clar, llavors,
1: sí,
0: no? Amb aquest suggeriment del teu tutor, llavors, i el teu tiet a l'abast, per dir-ho així, ja t'hi vas llançar.
1: Sí.
0: Sí, això era durant el primer de batxillerat, no?
1: Sí.
0: I t'hi vas posar de seguida? T'hi vas posar a l'estiu ja? O vas dir, ja tinc la idea, però ja m'hi posaré?
1: No, la veritat que la idea la vaig treure, doncs, ens van demanar el tema del treball durant l'octubre, crec, o així.
0: Sí.
1: Un mes després de començar primer de batxillerat, més o menys. I quan vam donar la idea, tu proposes la idea i a l'institut decideix si te l'accepta o no. Normalment sempre te la solen acceptar.
0: Sí, sí.
1: Però, per exemple, si l'any passat va haver-hi un treball de recerca que té el mateix tema que el teu, doncs dubten i no t'accepten aquell tema.
0: Dos iguals no.
1: Per precaució. Llavors, un cop me'l van acceptar, t'assignen el tutor. I jo el que vaig fer va ser parlar amb la que volia que fos la meva tutora. Perquè te poden assignar un tutor qualsevol o tu pots parlar amb algun professor del centre i dir-li, m'agradaria que fossi el meu tutor del treball.
0: Sí. I tu vas fer això de...
1: Sí, jo em vaig posar...
0: Triar qui t'agradaria.
1: Em vaig posar en contacte amb la meva tutora, amb la Clàudia, i doncs, bueno, la vaig triar perquè ella havia estudiat periodisme esportiu també, que és el que jo volia estudiar, i doncs em cridava molt l'atenció i volia que me'l portés ella. I un cop me vaig posar en contacte amb ella, doncs ja vaig començar a treballar. Primer el que vaig fer va ser l'índex, li vaig proposar els punts que volia tractar, els vam canviar, els vam retocar, i fins que no vaig tenir l'índex com a tal, no vaig començar a desenvolupar temes.
0: Primer vas voler tenir com tot l'esquema
1: a
0: punt per posar-t'hi.
1: Sí, perquè no volia començar i que després això no em servís per res, i doncs ho vaig muntar tot, ho vaig esquematitzar amb l'ajuda de la meva tutora, i ja vaig començar a desenvolupar temes. Investigació a webs, a vídeos, llibres, programes de televisió, etc.
0: Sí, sí, sí. Molt bé, molt, molt eficient i molt estructurada, I això es va allargar molt de temps o vas fer ràpid?
1: El vaig començar l'octubre del 2024, més o menys.
0: T'hi vas posar ja de seguida.
1: Sí, just quan em van acceptar el tema i tot el que t'he explicat. I el vaig entregar al novembre del 2025 i l'exposició al desembre del 2025.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Un any gairebé.
0: Un any.
1: Sí, perquè a l'estiu també el vaig treballar.
0: Sí. I enllestit, quan el vas tenir?
1: El vaig tenir enllestit... si el vaig entregar a finals de novembre de 2025, sí, dues setmanes abans, més o menys.
0: O sigui que anaves en temps, no?
1: Sí, dues perquè...
0: Va ser allò de córrer l'últim dia.
1: A les dues setmanes el que vaig fer va ser passar-li la meva tutora, sí, que em corregís, que s'ho mirés, tal, i ho vaig entregar.
0: Sí, sí.
1: Però la part... Perdó, però
0: digues,
1: la part teòrica la tenia feta el juny del 2025, perquè ens la van fer entregar abans.
0: Sí, sí,
1: perquè
0: sí,
1: no volien que no féssim res durant tot primer de batxillerat,
0: sí, sí, sí,
1: i que ens ho haguéssim de fer tot a l'estiu.
0: Ja.
1: Llavors, la part teòrica la tenia feta el juny i el treball sencer amb la pràctica, les conclusions i tot això, al novembre.
0: Al novembre. I la portada va costar pensar com fer-la?
1: Bueno, no, vaig pensar una aplicació d'aquestes que té portades i presentacions, sí, sí, sí, i tal, i vaig agradar una de futbol que m'agradés,
0: i ja està,
1: no, ho vaig fer així.
0: No t'hi vas complicar més.
1: La veritat que va ser el que menys em va costar.
0: Sí?
1: Més,
0: la portada
1: més ràpid vaig fer, sí.
0: I tot el procés, que esclar, hi ha tot el marc teòric que deies, que el vas haver d'entregar abans, però després tota la pràctica d'entrevistar àrbitres, tot això, i després fer l'enquesta, et va ser complicat?
1: Per mi va ser la part més complicada del meu,
0: sí?,
1: treball, sí. Però la més complicada, però la que més vaig gaudir.
0: Sí?
1: Clar, se'm va fer molt complicat perquè a la meva part pràctica havia de... quadrar horaris amb àrbitres professionals que potser estaven fent competicions a l'altra punta del món i els horaris no coincidien. També vaig haver de quadrar per assistir a molts partits de futbol. Vaig anar a quatre i vaig haver de quadrar horaris, si em podien portar, si jo podia anar, si no tenia res. Però un cop... Això va ser el més estressant, quadrar-ho.
0: Sí.
1: Un cop ho vaig quadrar i ho vaig fer, va ser el que més vaig gaudir.
0: Tu vas passar bé.
1: Sí, parlar amb àrbitres internacionals que m'expliquessin les seves anècdotes, les seves històries, anar a partits de futbol, que m'encanta. Sí, em va costar quadrar-ho, però un cop ho vaig aconseguir, ho vaig gaudir molt.
0: Molt. I l'enquesta també et va respondre molta gent, no?
1: Sí, unes... Ara no recordo bé, però crec que entre 90 i 100 persones em van contestar l'enquesta, que era el que jo volia. Volia una mostra així, més o menys.
0: Sí.
1: I l'enquesta sí que és veritat que va ser el més fàcil de la part pràctica.
0: Sí?
1: Perquè simplement... la vaig anar passant i la gent la va anar contestant.
0: Sí, i ja està.
1: Sí.
0: I va ser posar-ho en ordre i
1: sí,
0: fer els gràfics i
1: sí, sí,
0: ja
1: sí,
0: està.
1: Sí, sí, ja està. Sí, que això és el més complicat, perquè a més també jo havia quedat amb més àrbitres dels que tinc al meu treball.
0: A més.
1: I no es va poder donar, no es va poder quadrar.
0: Sí.
1: Alguns deien que sí, després que no.
0: Sí.
1: Un cas va ser que em va contestar gairebé dues setmanes abans que jo havia d'entregar el treball.
0: I ja va ser,
1: i
0: no hi va haver
1: dir,
0: temps material.
1: No, no puc canviar ara totes les... Ja tenia fetes les conclusions, sí, tot, sí, i no ho podia
0: sí,
1: canviar.
0: Ja no sí, va ser... No va ser possible.
1: No.
0: I quan vas haver de fer l'exposició del treball, com ho vas viure? Nerviosa?
1: Estava molt nerviosa, la veritat. El dia d'abans... estudiant per la tarda tot.
0: Ah, sí? Repassant-ho tot?
1: Repassant tot. Vaig fer un simulacre amb la meva tutora.
0: Ah, sí?
1: Sí, perquè el tribunal... Bueno, el tribunal és com qui t'avalua.
0: Uns quants professors, sí.
1: Qui està a l'exposició i a mi em van tocar dos. La meva tutora i una altra professora, que per sort la coneixia. Perquè sí, podia tocar qualsevol professor de l'institut, però a mi em va tocar la meva professora d'història, que la coneixia.
0: Molt
1: així
0: bé,
1: que més tranquil·la. Estava molt nerviosa, però sí que és veritat que vaig fer el simulacre amb la meva tutora i la meva tutora va estar supercontenta, em va dir que molt bé, i allà se'm van treure una mica els nervis. I abans d'entrar estava molt, molt, molt nerviosa, però la veritat que en el moment de fer-la va sortir tot sol, perquè al final havia estat un any treballant en això i no era res que jo no sapigués i que a més no pogués explicar. Llavors em vaig treure els nervis una mica.
0: Em vas sentir prou segura?
1: Sí, em vaig sentir molt segura. I quan havia acabat vaig dir, ja està, ja està fet. I sí, després em van fer algunes preguntes, però bastant senzilles de respondre,
0: a més,
1: i molt bé.
0: Per al que hem vist, i tal com ens ho vas explicar la setmana passada, domines el tema a la perfecció, no és allò que diguis... Tu, es nota que ho has treballat i que tu ho tens integrat, tot el que vas posar en el treball. Vull dir que ho saps transmetre molt bé.
1: Sí, la veritat que vaig decidir... Al moment estava molt nerviosa, però vaig dir... Ho saps, gaudeix, has treballat molt i...
0: I sortirà.
1: Sí, i sortirà. I ja està, vaig pensar, al final... Podria parlar de futbol amb el meu pare una hora i em sortirien coses soles, doncs el mateix allà.
0: El mateix, sí.
1: Sí.
0: I la nota va ser l'esperada?
1: Més o menys. O sigui, sí? Per el que jo m'havia esforçat,
0: sí.
1: Jo crec que em mereixo aquesta nota.
0: Que és bona, suposo.
1: Vaig treure un 10 al treball.
0: merescut el 10.
1: La veritat que potser no me l'esperava tan alta, però sí que és veritat que per tot el que jo m'ho vaig treballar i m'ho vaig estar esforçant-me, crec que m'ho mereixo.
0: El 10. Tenim a la Cèlia Oladell al control, que riu ara mateix amb el 10. Amb el 10 de l'Elisabet tan treballadora i esforçada, eh? Bé, més que res, riure per felicitar-te.
1: Sí.
0: Eh? Molt bé, doncs el treball ja està entregat, ja tot,
1: sí.
0: I ara parlem una mica de tu. Des de que eres petiteta vas néixer a Tordera?
1: Sí.
0: Sí,
1: bueno, vaig néixer a Calella,
0: sí,
1: però sí, tota la vida a Tordera,
0: sí.
1: De sempre,
0: sí.
1: Mai m'he canviat, mai m'he mudat,
0: sempre
1: he viscut al poble, al barri de Sant Pere.
0: Al barri de Sant Pere.
1: Sí. I sempre he viscut allà, des de petita, he anat a l'escola a Tordera, he anat a l'institut, al batxillerat...
0: Sí, sí, tot ho has fet.
1: Tot ho he fet aquí. A Tordera.
0: I a l'escola que anaves de petita, quina era?
1: Anava a la Roureda.
0: A la Roureda.
1: Al mateix barri de Sant Pere.
0: Clar.
1: Sí. Vaig fer allà des de... Bueno, ara que crec que es diu I3.
0: Ara, I3, jo vaig ara fer, es diu, si van canviant els noms.
1: Jo vaig fer P3,
0: sí, sí.
1: Però ara és I3.
0: Sí.
1: Fins a 6è de primària.
0: Sí, o sigui, tot el...
1: Tota l'etapa d'infantil i primària...
0: A la Roureda.
1: A la Roureda, sí. Sí. Sí, sí, sí.
0: Ho tenies a prop de casa?
1: Sí. A més, feia acollida, feia menjador, passava gairebé tot el dia a l'escola.
0: Tot el dia, esclar.
1: Sí, me però... deixaven a les 8 i fins a les 4 i mitja no sortia d'allà.
0: Sí, molts nens els hi toca això,
1: sí.
0: No? Passar moltes
1: sí, sí, sí.
0: Hores a l'escola.
1: Sí.
0: I vas estar a gust, amb un grup maco vas tenir?
1: Sí, jo tinc molt bons records de la meva etapa a la Roureda, la veritat, tant de professors... com de grup, crec que em va tocar un grup molt sa, molt maco.
0: Sí?
1: Tinc amistats que avui en dia encara conservo.
0: Us aneu veient?
1: Sí.
0: Sí.
1: Encara conservo amistats de la meva classe de primària.
0: Sí.
1: I tinc molt bon record, sobretot dels professors, que sempre m'ajudaven en tot i vam crear un grup molt maco, la veritat.
0: Està molt bé que tinguis tota aquesta bona vivència, no? Records i que tinguis aquesta mena de... visió de que tu vas estar passant molt bé durant aquesta etapa a la Roureda. I després vas haver de fer el canvi cap a l'institut.
1: Sí, jo vaig anar a l'Institut Lluís Companys.
0: Sí.
1: He fet allà tant l'ESO com el batxillerat.
0: Sí.
1: I el canvi va ser complicat perquè jo em veia molt petitona, que jo crec que és el que em passarà ara quan passi a batxillerat a la universitat.
0: Perquè és de les de final d'any.
1: Sí, jo em veig molt petita, sempre em veig molt... com que... a mi encara no em toca això, i allà em va passar una mica, que jo vaig arribar i veia que em quedava tot molt gran.
0: Sí.
1: Però, bueno, al final t'acabes acostumant i veus que tu et sents així, però potser tothom es sent així també una mica.
0: Una mica...
1: amb els canvis. Una
0: trasplantat d'alguna manera,
1: sí,
0: no?
1: Sí, i una mica abrumat d'aquest canvi, que jo sempre havia estat al col·le amb els meus amics i ara haig de passar a l'institut. Però... la veritat que també tinc molt bon record d'aquella etapa.
0: Tota l'etapa de l'institut també bé.
1: Sí. Mm. I mira que al principi em vaig ofuscar molt perquè em va tocar una classe que em van separar tots els meus amics de l'escola.
0: No seguia ningú de la Roureda amb tu?
1: Sí, però altres línies.
0: Amb un altre grup.
1: Sí, en altres grups. I jo em veia, i ara què faré? Jo estaré sola? I em vaig agobiar molt, però sí que és veritat que al final...
0: Vas anar coneguent altra gent, no?
1: Es coneix altra gent i els canvis sempre, d'alguna manera o altra, et beneficien i són bons.
0: T'aporten coses.
1: Sí.
0: Sí, sí.
1: Al principi costen, però
0: després,
1: sempre t'aporten.
0: Sí.
1: Sí.
0: És un canvi, però no vol dir que sigui pitjor, sinó que
1: no.
0: És una altra etapa, diferent.
1: Sí.
0: Després vas haver de decidir quin batxillerat feies, no?
1: Sí. Al principi no ho tenia molt clar, perquè jo, durant l'institut, vaig canviar molt de professió. Primer volia ser advocada, després
0: sí?
1: Volia ser jutge, notària... Vaig passar per totes les carreres de dret que
0: sí?
1: Hi havia.
0: Tot això t'interessava?
1: M'interessava perquè no sabia què fer, no m'agradaven les mates, sempre havia tingut clar que no volia fer res de números, això sempre, ni de ciències, sempre havia sigut el que més m'havia costat, i sabia que volia fer alguna cosa de lletres.
0: Sí.
1: Però no... no sabia què i vaig dir, doncs, bueno, dret, no? Que és el típic que es fa quan se't donen bé les lletres,
0: sí,
1: doncs dret.
0: Dret.
1: Però sí que és veritat que quan vaig anar creixent vaig dir, ostres, és que a mi m'agrada molt xerrar. Jo estaria tot el dia xerrant i també m'agrada molt al futbol, veig tots els partits de futbol amb el meu pare, veig bàsquet, m'encanten els esports, i vaig dir, per què no estudio periodisme si també em pot encaixar?
0: Ja vas anar com afinant més, no? Les teves aficions, gustos i tirar cap aquí.
1: I vaig començar a investigar una mica durant quart de l'ESO o així, doncs les universitats que feien periodisme, quin pla d'estudis tenien, què proposaven, i vaig decidir que volia fer periodisme. Llavors, tenint això, vaig decidir que volia fer el batxillerat humanístic, perquè jo anava a fer el social, amb empresa, amb economia, i menys mal que vaig tirar per l'humanístic.
0: Per l'humanístic.
1: Perquè, o sigui, no m'arrepenteixo de res del batxillerat que he escollit.
0: No?
1: Sí, vaig fer tot l'humanístic, però en comptes de fer llatí vaig fer matemàtiques.
0: Ah, tot i que no t'agraden.
1: Tot i que no m'agraden, però vaig parlar amb la meva professora de quart de l'ESO, li vaig dir, mira, vull fer això.
0: Sí.
1: I em va dir, ostres, jo vas molt bé, però jo et canviaria el llatí per les mates.
0: I ho vas fer així.
1: I ho vaig fer així, per recomanació,
0: sí,
1: també.
0: Sí, sí, sí.
1: I tampoc, bueno, no m'arrepenteixo al final, no. Me les he tret i...
0: I cap problema.
1: I cap problema.
0: I el batxillerat l'has viscut amb tranquil·litat?
1: No.
0: Pitjor el segon, no?
1: Molt pitjor. Jo considero molt més gran el canvi que hi ha de primer de batxillerat a segon que el canvi que hi ha de quart de l'ESO a primer de batxillerat.
0: Sí, sí. O sigui, entre primer i segon hi ha un salt i una...
1: Molt gran.
0: Pressió?
1: Sí, molt gran.
0: Gairebé com la dels àrbitres.
1: Gairebé. A primer, la veritat que... Ho recordo fins i tot bé.
0: Sí.
1: Amb assignatures que gaudia, assignatures no fàcils, però de dir... me la trec bé, no tinc tanta pressió a sobre. A més, com que no tens el pes de la selectivitat a final de curs, els professors dintre tota l'estona, això compta per nota, totes les dècimes compten. Sí. Tot i que a primer de batxillerat també és important.
0: Compten, no?
1: També compten. Però no ho tens tan a sobre, aquesta pressió. Què passa? Que quan passes a segon, el primer dia que arribes allà, ja... selectivitat.
0: Per la primera salutació ja et parlen de selectivitat.
1: Et parlen de selectivitat. Tot és selectivitat, tot és orientat a la selectivitat, fem el temari ràpid perquè no arribem per la selectivitat, tot és així. Llavors, clar, tu et sents pressionada tota l'estona, perquè et veus cada cop més a prop que pot passar el fet de me va malament una assignatura, per aquesta assignatura no trec la nota que vull i amb aquesta nota no puc entrar a la carrera. Amb una assignatura que et vagi malament, només.
0: Esclar, esclar.
1: I, clar... ja comences a tenir molta pressió a sobre.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Molta.
0: I molt neguit, potser també a vegades genera ansietat, no?
1: Sí.
0: Tot això.
1: Sí, sí, sí, sí. Jo bastanta ansietat durant tot segon de batxillerat. Depèn de l'assignatura, també.
0: Clar, sí.
1: Per exemple, jo hi havia assignatures com les literatures, literatura catalana i castellana, que fins i tot gaudíem, llegia els llibres i m'agradava fer comentaris de text i ho passava bé. Però altres assignatures com mates o història, per exemple, que ho passes fatal perquè dius és que és impossible que jo em tregui això, jo no puc, no tinc la capacitat. Però t'ho acabes traient. I és més el teu cap que la realitat.
0: Ja. És més el que et preocupa que no passa
1: sí,
0: el que realment és.
1: Sí, perquè després arribava a tots els exàmens i m'ho sabia bé.
0: Ho feies bé.
1: I anava bé i treia bones notes. I era el meu cap que no m'ajudava gens. perquè jo mateixa em deia no puc, i potser si m'hagués relaxat més m'hagués costat menys el batxillerat.
0: Podria ser, potser.
1: Però...
0: perquè també, pel que veiem, ets una persona com molt autoexigent, no?
1: Sí,
0: I llavors...
1: sí. A mi,
0: es passa pitjor.
1: A mi m'han hagut de demanar que no m'autoexigeixi tant, en canvi de que m'esforci més, sempre.
0: Ja,
1: mai, sí. O sigui, soc molt, molt, molt autoexigent a mi mateixa, sempre vull el millor resultat... I potser anava a un examen, treia una nota i em deien, però si està superbé. I dic, però si jo puc treure més, per què no trec més nota?
0: Ja. La família t'ha ajudat en tot aquest procés?
1: Sí.
0: Sí. I tampoc t'han exigit massa.
1: No, perquè ells mateixos em deien, no t'autoexigeixis tant tu mateixa. Ells em calmaven, en canvi d'apretar-me més, em calmaven. Però perquè confiaven en mi, sabien que jo ho portava molt bé i que no em calia que em fiqués aquesta pressió afegida a sobre. No calia, perquè jo ja ho portava bé per mi mateixa.
0: Per tant, tranquil·la.
1: Sí, sempre m'intentaven ajudar i ho aconseguien.
0: Sí.
1: Els meus pares, sobretot.
0: Aquest suport.
1: Sí, sempre és important, sí.
0: I tant. I va arribar la selectivitat, no? Va arribar. I vas anar als exàmens.
1: Sí.
0: I com ho vas viure, això?
1: El primer examen es passa molt malament. Quan,
0: quan
1: entres el primer cop amb professors que no coneixes. A més, jo anava sola, no coneixia a ningú dels companys que tenia.
0: Tampoc.
1: No. Em va tocar en un grup sola El primer examen va ser castellà. Uh-huh. I entres al primer examen, ja estàs allà, tothom callat, esperant que et reparteixin, i es passa molt malament, perquè en un moment comences a repassar el temari en el teu cap i dius, no em sé res, se m'ha oblidat tot, no me'n recordo de res.
0: Sí que passa això, sí.
1: I bueno, quan et donen l'examen, doncs tires
0: i surt. Allò i que et semblava que era oblidat, sí, resulta que sí que hi era.
1: I més, jo vaig estar les 3 setmanes abans tancada a casa estudiant, no sortia, no feia res, només de m'entrenar.
0: I prou,
1: no feia res més.
0: Et vas confinar.
1: Sí, sí, però jo crec que em va anar bé també perquè així no m'ho vaig haver d'estudiar tot amb tensió la setmana d'abans, sinó que anava a poc, anava repassant cada dia una mica, i bé, i la veritat que l'experiència de la selectivitat... Jo ho passava pitjor, quan estava a casa, la tarda d'abans dels exàmens, estudiant, dient, mare meva, tot això, m'haig de saber per demà, no em sabré res, que després a l'examen...
0: Quan hi eres a l'examen,
1: que
0: tranquil·la.
1: Que ho veia, i anava fent, i anava emplenant, i anava escrivint, i es passava...
0: Però relaxada.
1: Sí, perquè al final, si em posava nerviosa, era pitjor. El primer examen, que va ser castellà, vaig posar super nerviosa i ha sigut la pitjor nota que he tret.
0: Ah.
1: Els altres exàmens em vaig
0: tranquil·la, va sortir
1: sí,
0: més bé.
1: Sí, sí, em vaig relaxar i vaig dir, va, ja has fet el primer, ja saps com és, i tira endavant, ja està.
0: Bé, els resultats també van ser prou bons, no?
1: Sí, la veritat que sí.
0: Sí, sí. I fins i tot en mates, no? Que hi ha hagut aquesta polèmica amb els exàmens de mates de la selectivitat d'aquest any, que hi ha hagut notes baixes, que si era molt difícil...
1: El científic... jo vaig fer els mates del social.
0: Clar.
1: I sí que és veritat que l'examen era fàcil, però anaven com... Eren preguntes molt enrevessades, potser, que anaven a fer la trampa...
0: Sí.
1: I podria haver anat millor del que va anar, la veritat. Uh-huh. Però el del científic, la veritat que...
0: Va ser difícil i molt. La nota va ser baixa.
1: Sí, les mitjanes... La mitjana d'aquest any és molt, molt baixa, la del científic.
0: Sí.
1: I la veritat, van dir que era perquè volien que baixessin les notes de tall.
0: Això he llegit. No sé si era això
1: però
0: realment o no.
1: Però en algunes carreres han baixat, en altres no. Uh-huh. Al final... És molt subjectiu fer baixar les notes de tall en un examen. Jo crec que el que hauríem de fer és posar l'examen al nivell de cada any i que la gent entrés a la carrera pels seus mèrits, si has estudiat o si no has estudiat, no perquè et posin un examen
0: difícil perquè entreguis mala nota.
1: Exacte, sí. Mm-hmm. És que, bueno, el sistema és així, no podem fer res, però hi ha moltes coses a canviar i a millorar, la veritat. Mm-hmm.
0: Ja s'ha explicat abans que durant el batxillerat o fins i tot abans havies dubtat de què fer, que havies pensat que si era, que si no, que finalment sí que vas tenir clar el de periodisme i periodisme esportiu,
1: sí.
0: I és el que devies posar com a primera opció, no?
1: Sí, vaig posar com a primera opció periodisme a la Universitat Pompeu Fabra,
0: sí.
1: I com a segona opció a l'Autònoma de Barcelona, la mateixa carrera. I no vaig posar més opcions. No
0: només tenia... dues?
1: Bueno, vaig posar Filologia Catalana i Filologia Hispànica
0: per
1: a l'UDG per omplenar una mica la llista, però perquè mai m'havia plantejat res més.
0: Sí, sí.
1: Ara, per exemple, penso en fer dret i no. Sí, seria l'últim que faria, però perquè ho vaig pensar en un moment que per fer alguna
0: cosa, sí.
1: I ara ho penso i dic no.
0: No sí, t'agradaria.
1: No, és que, a més, jo crec que m'he centrat tant en periodisme que ja no veig més opcions. Em veig a periodisme i em veig a periodisme, no veig cap altra alternativa.
0: Ja està, ho tens claríssim, això
1: sí.
0: És molt important, no?
1: Sí,
0: perquè
1: sí.
0: Fins i tot molts joves que estan en la teva situació, que ja s'han apuntat a una... s'han inscrit a una universitat, no ho fan amb aquesta seguretat, ho fan més... Bé, doncs al final he triat això, però tampoc sé massa. Tu sí que ho tens claríssim.
1: Jo des que vaig entrar a batxillerat ho tenia molt clar. Uh-huh. I ara encara més.
0: Ara encara més, ara després... que ja hi ets a les portes, perquè
1: sí.
0: Has entrat a la primera opció.
1: Sí, he entrat a la primera opció.
0: I ara a setembre començaràs?
1: Sí, la setmana del 14 de setembre, crec.
0: Sí.
1: Comença
0: I,
1: tot.
0: I ja hi seràs. Saps en quin horari?
1: No, encara no ho sé, perquè la matrícula l'obren per fer-la el 14. Un cop et matricules, doncs ja et donen tota la informació.
0: Sí. O sigui que seran ajustant quan sàpigues els horaris i tot. I també si pots quedar allà o si aniràs i vindràs.
1: Sí, en teoria em quedo allà.
0: En teoria quedes allà.
1: Sí, sí, entro, perquè la residència universitària també s'entra per punts.
0: Sí.
1: Llavors espero entrar a la residència. Si no, hauria d'anar i tornar, que és una mica complicat.
0: Molt. Molt complicat. La Cèlia ho sap bé, això, eh? El transport públic moltes vegades ens deixa penjats.
1: Sí.
0: Molt bé, Elisabet, doncs continuem. Ara començaràs d'aquí poc. Serà altra vegada, com dèiem, de l'escola de primària a l'institut hi ha un canvi, de l'institut a la universitat un altre canvi, que suposo que vols començar amb molta il·lusió, però també amb una mica de respecte, no?
1: Em fa molt de respecte aquest canvi. Sí? Crec que és el cop que més insegura em sento amb un canvi tan gran a la meva vida. Crec que és el canvi més gran que faré.
0: És un canvi molt, molt
1: perquè
0: important.
1: Perquè passaré, o sigui, si entro a la residència i tot va bé, passaré de viure amb els meus pares, a viure sola entre setmana, a Barcelona, que jo mai he viscut fora de Tordera. Jo sempre dic, quan anem a Barcelona amb els meus pares, dic que és que jo soc massa de poble, jo aquí no m'adapto. I ara m'hauré d'adaptar.
0: T'adaptaràs, segur. Pot ser que t'agradi més o menys, això és una altra cosa, eh? Pots dir, no, hi estic a gust, o no, jo m'espero el cap de setmana per anar cap a Tordera. Tant pot ser. Adaptar-te, t'adaptaràs. Ara que t'agradi o no, ja serà una altra.
1: I a part és el que hi ha. Tinc molt clar que vull estudiar periodisme, llavors haig de fer-ho. No hi ha altra alternativa, ja està. Llavors és un canvi tan gran, a més me'n vaig sola, no hi ha cap amiga que faci el mateix que jo, ni res, llavors em fa molt de respecte.
0: Sí?
1: Sí.
0: Te'n sortiràs, tranquil·la.
1: Espero.
0: I bé, tot just entraràs ara, al setembre, a la carrera de periodisme, però com et veuries tu fent què un cop hagis acabat el periodisme amb la branca esportiva?
1: Sí, tinc pensat fer la carrera i després m'agradaria fer un màster en periodisme esportiu per acabar de fer la branca aquesta que tu has comentat i centrar-me 100% en l'esport. Clar, a mi m'agradaria començar a treballar. El meu somni com a tal de periodisme, òbviament, seria doncs arribar a fer aquest periodisme esportiu de futbol el més alt que pugui. Entrevistar jugadors, fer cobertures de partits, m'encantaria.
0: T'agradaria molt.
1: És mirar molt, molt, molt enllà, evidentment.
0: Però és cap on voldries anar, no?
1: Sí,
0: mirar enllà, però també seria com el teu objectiu,
1: sí,
0: aquest.
1: Sí, seria el meu objectiu més gran i per el que jo m'agradaria... Penso en fer periodisme per això, per aquest objectiu.
0: Sí, sí.
1: M'agradaria començar potser en ràdios.
0: Sí.
1: En ràdios. Mm-hmm. Ara... ràdios catalanes, per exemple, començant a cobrir petits partits, potser, després anar fent salts... Tot el que fos cobrir partits esportius de futbol, entrevistes amb jugadors, m'encantaria, és l'objectiu que em proposo. Però sé que, evidentment, haig de començar per algú potser més baix i després anar pujant.
0: Agafant pràctica.
1: Sí, que és el que m'agradaria. Sí. M'agradaria sortir de la carrera i començar a exercir l'abans que pogués.
0: Seguida.
1: Sí.
0: De fet... Elisabet, has fet el curset aquí a Ràdio Tordera i estàs començant a col·laborar aquí també amb el programa esportiu, no?
1: Sí, aquest any he estat al Show dels Esports fent una petita secció que es deia Peu de Camp, on doncs, repassaven una mica l'actualitat del futbol femení i tractaven píndoles esportives, així d'esports menys coneguts, potser, que sobtaven una mica, fèiem jocs també.
0: Sí.
1: I ha sigut com el meu primer tastet de periodisme esportiu.
0: Sí, amb ràdio local que també està bé,
1: sí,
0: no?
1: Sí, i tant, sí. I tant. I, bueno, que agraeixo molt que m'hagin donat aquest espai per fer-ho també, que això també em va ajudar molt a dir que sí o sí havia d'estudiar periodisme perquè gaudia molt, venia aquí, m'ho passava bé.
0: Sí.
1: Acabava el programa i deia, m'hem fet 40 minuts de programa i no m'havia donat ni compte a vegades.
0: Passa molt de pressa. La percepció del temps és molt diferent quan estàs fent un programa que quan estàs des de casa escoltant-lo, no?
1: Sí.
0: És diferent.
1: I doncs també m'ha agradat molt fer-ho, l'experiència, també agafar experiència a la ràdio, i el curset, això també m'ha ajudat molt, com funciona una mica tot aquest món i tal, i m'ha agradat molt fer-ho.
0: Que primer contacte ja
1: sí,
0: l'has fet.
1: Sí, primer contacte ja ho tinc fet.
0: Quan tu ja puguis ser periodista i anar fent els partits i tot, què opinaràs dels àrbitres? Com te'ls miraràs?
1: Bueno, clar, jo crec que haver fet el treball de recerca i haver parlat amb àrbitres cara a cara, doncs la percepció canvia una mica sempre.
0: Sí.
1: Perquè sempre que potser em vingui un pensament d'aquest...
0: De dir, l'àrbit,
1: mare meva, diré... calma't, perquè saps tot el que hi ha darrere, estan fent la seva feina, no passa res. Llavors, jo confio que...
0: La teva
1: que,
0: percepció sí, serà diferent,
1: jo confio
0: no?
1: que la meva percepció serà diferent i sempre pensaré una mica en tot el que hi ha darrere i que els àrbitres són persones i ja està, intentarem.
0: Molt bé. Esperem que tot això pugui ser aviat. I també val la pena destacar que abans no hi havia masses noies fent aquest tipus de periodisme i ara últimament, doncs, per sort, sí.
1: Sí. Ja. Jo vaig començar a veure futbol i el que més em va agradar va ser... Jo em fixava molt, sempre, sense saber que volia estudiar periodisme, en les noies que estaven a peu de camp, sí. fent entrevistes, els jugadors, comentant els canvis, informant els que retransmetien a dalt sí. i tal. I a mi això em va cridar molt l'atenció. Jo encara no sabia que volia fer periodisme. I va ser per elles també que vaig dir, ostres, a mi potser m'agradaria fer això, m'agradaria molt. I me'n recordo un dia que li vaig dir al meu pare i em va dir, pues estudia periodisme per fer això.
0: Clar que sí.
1: I dic, doncs sí, potser sí, papa.
0: I mira.
1: I aquí estem.
0: Ara començaràs.
1: Sí, però la veritat que cada vegada hi ha més referents, tot i que considero que hi ha pocs, eh?
0: De noies?
1: Sí.
0: Però cada vegada se'n veu però més, sortosament.
1: I més en periodisme. En el món del futbol com a tal, potser està costant una mica més, tot i que està molt avançat ja, sí. però en el món de periodisme cada cop hi ha més i la veritat que...
0: Que tu vas ser una d'elles.
1: Sí, m'encantaria.
0: I fer-ho molt bé.
1: Tant de bo.
0: Sí, sí. Molt bé, doncs... I des de quan t'agrada tant el futbol? Perquè t'apassiona, no? És des de molt petita?
1: A casa meva sempre s'ha vist molt de futbol, perquè el meu tiet era... és àrbitre. El meu pare va jugar... Uh-huh. Segueix jugant a veterans ara mateix.
0: Encara juga.
1: Sí, encara sí. juga. Ha jugat a futbol tota la vida. El meu avi li encanta el futbol, els meus dos avis... els meus tiets, tot. Sempre s'ha vist molt de futbol a casa meva. I jo quan vaig créixer una mica, als 10, 11, 12 anys, sí. que quan vaig començar a entrar a l'institut, jo perquè de petita anava molt al meu aire, però després, com que vaig dir, papa, sempre estàs veient futbol, tal, i vaig començar a veure partits amb el meu pare,
0: sí.
1: i vaig començar a veure partits, i ja no vaig acabar mai. Jugar mai se m'ha donat bé.
0: Ho has intentat?
1: Ho he intentat i mai se m'ha donat bé. No sé ni colpejar una pilota.
0: No? Ui, la Cèlia va fent aquí cares perquè ella sí que se li dona bé jugar a futbol. Però tu has intentat i no.
1: No, però veure'l sempre m'ha encantat. I cada cop doncs, em vaig començar a interessar més. Primer vaig començar només amb la Lliga, després em vaig començar a obrir a lligues internacionals, competicions, altres lligues d'altres continents, perquè a més el sí. meu pare és d'Uruguai.
0: Clar.
1: Llavors allà el futbol es viu molt més intensament.
0: Diferent, sí.
1: I que si les lligues, la Lliga Uruguaia, la Lliga Argentina, la Lliga sí. Brasilera...
0: Ho segueixes tot.
1: El que es pot, ho seguim. A més, a casa meva el meu pare veu futbol, veu bàsquet, veu tenis, veu les motos, veu
0: tots
1: els cotxes...
0: Tots els esports.
1: Veu sí. tot el que pot veure, ho veu. Llavors jo estic una mica enterada de tots els esports.
0: També podria ser al revés, no? De veure tant d'esport i jo no vull saber res.
1: Sí, però li va sortir bé la jugada, perquè ell volia ser... Sempre li ha agradat el futbol i sempre m'ha intentat dir... Més, ell és del Madrid.
0: Sí.
1: I sempre m'ha intentat inculcar el Madrid, però no li ha sortit bé, la veritat.
0: Això no.
1: No.
0: Que t'agradi el futbol, sí, però que siguis del Madrid...
1: No li ha sortit. Tampoc, no li ha sortit del Barça, tampoc, però no ha aconseguit ser del Madrid.
0: No ha aconseguit.
1: I, doncs bé, m'ha va ficar ell al món del futbol.
0: Sí,
1: entre
0: sí,
1: ell
0: sí.
1: i el meu avi, que sempre m'explicava la història dels equips, i sí. jo vaig viure aquest moment històric sí. d'aquesta lliga, del 67,
0: sí.
1: i... Pues,
0: i se'n recorda.
1: I se'n recorda i m'ho explica. I, doncs, m'han inculcat ells la passió, i a poc, entre ells i jo, que em vaig començar a aficionar molt, doncs...
0: Així estàs.
1: No? Així estem.
0: I de partits locals, en veus?
1: Sí, ara per tinc amics i tal que juguen al Tordera, doncs
0: sí.
1: vaig a veure els de tant en tant, els tornejos que fan aquí l'estiu, sí que els vaig a veure. Després tinc amics dels meus pares, tenen nens petits que juguen, doncs els anem a veure de tant en tant.
0: Les categories infantils.
1: El meu pare, veterans.
0: També, o sigui, que també en veus de partits
1: sí.
0: en directe, no?
1: Sí.
0: Del
1: sí.
0: Tordera i de
1: sí,
0: local.
1: Sí. Mm. I m'agrada,
0: sí?
1: gaudeixo també, sí, mm-hmm. molt.
0: Molt bé, doncs sabem una de les passions i aficions de l'Elisabet, però de petita tu dius que futbol no, però a què t'has dedicat d'esports?
1: Jo, des dels 4 anys, he fet dansa, mm-hmm. he fet ballet, he fet contemporani, he fet jazz, teatre musical, He fet tot el que podia fer de ball.
0: I t'ho has passat bé?
1: Sí. És a part de veure els partits de futbol i tal, com a esport, la meva passió sempre ha sigut la dansa.
0: La dansa.
1: Des de petita fins ara. A més, sempre he fet dansa al mateix lloc, aquí a Tordera.
0: Sí.
1: A l'escola de dansa Cristina Llobet.
0: Sí.
1: Sempre ho he fet allà i sempre amb les mateixes companyes. He tingut un grup que m'ho he passat superbé amb elles sempre. He gaudit ballar tants d'anys amb elles al costat. I la veritat que no ho canviaria per res. No...
0: O sigui, t'ho has passat bé, però també és una disciplina que s'ha de treballar bastant, no?
1: Sí.
0: I que també vol molta dedicació.
1: Sí, la veritat que és molta dedicació. Jo he arribat a entrenar 3-4 dies a la setmana, que no és tant comparat amb altres esports com patinatge, per exemple. Que... Sí, però ho gaudia tant que m'era igual. Jo anava tots els dies, anava 2 hores, 3 hores allà amb les meves companyes. I la veritat que sempre m'he passat molt bé i ho he gaudit molt, però és el que tu dius, és superdisciplinat.
0: Sí, eh?
1: I a més, la meva professora, la Cristina Llobet...
0: També és exigent, no?
1: És molt exigent, sí. Però m'agrada, perquè al final el ballet és exigent, clar. El ballet és disciplinat, és elegància, i també li agraeixo molt perquè sense ella potser jo no tindria la disciplina que tinc jo ara, la disciplinada que soc, la responsable, tal. També m'ho ha inculcat molt ella amb el ballet.
0: Tot un aprenentatge.
1: Sí, el ballet t'ajuda tant a fer esport com a ser disciplinat, ser exigent, ser correcte, ser...
0: Jo, en molts aspectes.
1: Sí, jo no, potser no seria tal com soc ara si no hagués fet gairebé més de 10 anys de ballet.
0: Clar. Totes les aprenentatges que van fent, tot ajuda a configurar la teva manera
1: sí.
0: d'actuar, de ser... O sigui, que aquests 10 anys que has viscut a gust, però també amb disciplina, també t'han influït positivament, no?
1: Sí. Tot el que m'ha portat al ball, la dansa, i no només el ballet, el contemporani, el jazz, el teatre musical, tot el que m'han aportat, jo no ho canvio per res del món. Jo no,
0: ho has gaudit i t'ha
1: sí.
0: servit.
1: Si hagués d'escollir un esport per fer, tornaria a escollir ballet sempre.
0: Sí?
1: Sí.
0: N'estàs convençudíssima.
1: Convençuda. Sí, ballet, sí. contemporani, jazz, tot el que tingués a veure amb la dansa. Uh-huh. I sempre ho escolliria amb el meu grup de tota la vida i amb sí. la meva professora de tota la vida. Uh-huh. Sempre.
0: Molt bé, molt bé.
1: Sí.
0: I tens un bon grup d'amics i amigues? A
1: sí.
0: A part dels que hem dit de l'institut o de la dansa?
1: Sí, la veritat que sí.
0: Sí?
1: Durant el batxillerat he creat un molt bon grup. Un grup que encara hi ha gent que ve des de la primària.
0: Sí?
1: Sí, després ens hem ajuntat a l'institut, uh-huh. després amb gent de batxillerat, juntant amb les de dansa. Uh-huh. La veritat que sí. Que amics es tenen pocs a la vida, però millor tenir pocs i bé.
0: Sí, estaré molt a gust,
1: sí,
0: no?
1: Sí, la veritat que sí. Jo no, estic molt a gust amb els meus amics, tinc un molt bon grup, un grup sa, uh-huh. i la veritat que molt feliç.
0: I quines activitats us agrada fer?
1: Mira, ara, per exemple, a l'estiu estem gairebé tots els dies a la platja.
0: Sí.
1: Ens agrada molt anar a fer un cafè junts, anar a fer una volta, el que sigui, mentre estiguem tots junts i ens ho passem bé.
0: Sí, trobar-vos, estar
1: sí,
0: junts,
1: trobar-nos...
0: i qualsevol activitat és bona, no?
1: Sí, quedar a casa, dinar junts...
0: Sí.
1: M'agrada molt. I no tinc un grup d'amics molt grans, però tampoc ho necessito, ja...
0: Una colla que t'hi avents la mar de bé,
1: sí,
0: no?
1: És la meva colla són els meus amics i ho faig tots amb ells i perfecte.
0: Et va bé d'aquesta manera, no?
1: Sí.
0: I, per exemple, concerts, hi aneu?
1: Bueno, sí, de tant en tant.
0: De tant en tant.
1: A veure, ara quan comença Barraques i venen molts grups catalans per sí. aquí, doncs intentem anar força a molts grups.
0: Sí.
1: I després, pues, quan ve un cantant que ve de lluny, que ens agrada, doncs ens intentem juntar sempre a la colla i doncs anem i ens ho passem molt bé, la veritat. Sí.
0: I, per exemple, la Festa Major de Tordera també...
1: Sempre junts.
0: Sí.
1: Sempre. Sí. Portem 2-3 anys que no ens perdem cap dia.
0: la viviu intensament, no?
1: Sí, ens agrada, perquè al final... M'agradaria fer més vida al poble. No en faig tanta i m'agradaria fer-ne més.
0: Sí, perquè estàs més a Sant Pere, no?
1: Sí. I llavors, quan hi ha la Festa Major, ens agrada molt, perquè veiem a tot el poble i al final ens coneixem tots entre tots. I ens saludem, i allà ens trobem a tot el poble i ens saludem tots entre tots. I ens agrada molt anar allà, trobar-nos a la gent, i veiem com que és un moment que es fa molt de poble i està tothom allà.
0: De fet, és això, la Festa Major,
1: sí,
0: no?
1: Exacte.
0: Fer poble, unir a tothom...
1: Sí, i aprofitem molt sempre per gaudir molt aquests dies, perquè són dels nostres dies preferits al poble, la veritat.
0: De música, quin tipus de música t'agrada més?
1: haig de dir que m'agrada molt el reggaeton, que a dia d'avui està molt criticat.
0: Però t'agrada?
1: Però m'agrada molt. Sí, és, sí. És el que escolto normalment,
0: la
1: veritat.
0: Normalment ho escoltes? Sí. N'escoltes molt?
1: Bastant.
0: Sí?
1: Sí, si vaig al gimnàs em poso, si m'estic dutxant em poso.
0: També, sí.
1: Si quedem amb els amics ho posem de fons.
0: Molt bé.
1: Sí, la veritat que sí. Tot i que la música en anglès també m'agrada.
0: També?
1: Sí, així, música d'actual anglesa m'agrada molt també.
0: També?
1: Sí.
0: Però sobretot reggaeton.
1: Sí, la veritat que sí.
0: I llegir, per exemple, t'agrada?
1: Molt.
0: Sí?
1: L'únic que a segon de batxillerat ho he hagut d'abandonar una mica, perquè no tenia temps.
0: Clar.
1: A més, feia les dues literatures, per tant tenia 12 llibres de lectura obligatòria.
0: Clar.
1: Més els llibres obligatoris de català i castellà.
0: Esclar.
1: Llavors, si llegia a casa, llegia aquests llibres.
0: No, sí, clar. Els que tocava per a l'institut, però no d'altres que tu triaves.
1: Exacte.
0: Pel teu...
1: Que també els he gaudit, bastant, alguns.
0: Ah, sí? T'has sí. fet una bona tria.
1: Són clàssics i jo, per exemple, mai havia llegit Don Quijote de la Mancha, coses així, i prou bé, la veritat.
0: Sí?
1: I més quan la profe t'explica i t'acompanya a la lectura, molt bé. Però sí que és veritat que abans de batxillerat m'agrada molt llegir, i m'agrada, i ara ho estic retomant, ho estic tornant a fer a l'estiu,
0: sí.
1: un altre cop, ara que tinc temps lliure.
0: I quin gènere t'agrada més?
1: M'agrada molt el romàntic.
0: Sí? I la... Està molt de moda ara el romàntic,
1: sí,
0: no?
1: Sí, el romàntic i la novel·la juvenil m'agrada molt. També fantasia, així... M'agrada.
0: Sí.
1: I ara m'agrada també llibres que tracten temes interessants, com llibres... Ara es fa molt llibre de tema bullying,
0: sí.
1: tema potser violència de gènere...
0: Més així socials,
1: sí,
0: potser,
1: temes
0: no?
1: socials també m'agrada molt que els tracti. Quan ho fan dintre la novel·la juvenil, m'agrada molt perquè ho fan d'una manera que amb experiències que potser tu has viscut i no t'has donat compte, que potser tracten temes molt importants i és molt interessant,
0: sí,
1: la veritat.
0: Sí, sí, sí. Bé, sí. doncs, i alguna altra cosa que t'agradi fer? Alguna altra afició?
1: Bueno, la veritat que les hem comentat unes miques. M'agrada molt passar temps amb els meus amics. Amb els meus pares m'encanta passar temps.
0: Amb la
1: temps.
0: Família estàs bé.
1: Sí, m'agrada
0: molt.
1: Important. Sempre vaig un cop a la setmana amb els meus avis,
0: sí.
1: anem a dinar fora tots els diumenges amb els meus pares, sempre intentem passar temps junts.
0: Sí, i esteu sou una família que us ho passeu bé junts.
1: Sí.
0: Germans, entens?
1: No.
0: No,
1: filla única.
0: Sí, sí, sí, però bé, també.
1: Sí,
0: bé.
1: I a més tinc un cosí només
0: sí.
1: i...
0: Sí,
1: són
0: sí,
1: pocs
0: sí.
1: nens a la família, la veritat.
0: Però bé, us porteu
1: però,
0: molt bé.
1: Sí, ens portem molt bé i gaudim molt de passar temps junts i sempre intentem passar el màxim possible.
0: Molt bé, molt bé. I ara tu, encara no els tens, però aviat 18 anys,
1: sí.
0: t'estàs preparant pel carnet de conduir?
1: Sí.
0: A veure si l'examen serà tan difícil com el de selectivitat.
1: Uf, estic preocupada amb el carnet.
0: Sí, no, a veure, també fa passar nervis.
1: Sí, sí, sí, sí, sí.
0: Però vaja, acabem traient-lo gairebé tothom, no? O sigui que...
1: Sí, però ara estic començant a estudiar i és molt més complicat del que em pensava, eh?
0: Acabes de fer selectivitat, que sí que era realment complicat, eh?
1: Sí, però... Ostres, dic, és que sembla que em costi menys estudiar per un examen d'història que estudiar pel carnet de conduir, no m'ho esperava.
0: Bé, el que passa que en els exàmens aquí sí que fan moltes preguntes trampa, i llavors
1: sí.
0: Tu pots saber bé, però t'ho enfoca d'alguna manera que respons malament, o sigui que...
1: Sí, sí,
0: sí que passa.
1: Van enganxar moltes preguntes perquè fallis sempre.
0: Sí, eh?
1: Sí.
0: Bé, però de moment amb ganes de treure-te'l i
1: sí.
0: també tenir aquesta possibilitat de desplaçar-te sense haver de demanar auxili, no?
1: Sí, sí. Espero treure'm el abans possible.
0: Sí, sí. I a 18 anys també, major d'edat?
1: Sí.
0: Sí. Cosa que hem parlat a vegades que tampoc canvia massa res, no, Cèlia? No,
1: no jo crec que és important i està molt... És molt divertit celebrar-ho amb una festa supergran
0: sí.
1: i...
0: Ara se celebra molt, no? Es fan
1: sí,
0: festes
1: sí
0: molt...
1: es celebra molt.
0: Sonades, no?
1: Però jo tampoc crec que hi hagi gran canvi, perquè mira, el gran canvi jo crec que el faré ara anant a la universitat i encara tindré 17. Sí, serà el mateix
0: sí, sí.
1: fer un 17 que un 18.
0: Sí, serà el mateix, sí,
1: sí.
0: que tampoc el 18. Sí que llavors, esclar, ets major d'edat,
1: sí.
0: Pots anar a votar quan hi ha eleccions,
1: sí.
0: Totes aquestes coses, però
1: sí,
0: vaja...
1: Sí, a més l'any que ve hi haurà...
0: municipals al principi,
1: sí.
0: si no sé si n'hi haurà més, però municipals sí.
1: Sí, a mi, bueno, tinc ganes també.
0: Sí, clar, llavors tu ets major d'edat i t'has de...
1: Sí,
0: això.
1: M'hauré de ficar perquè no
0: sí.
1: estic gens ficada amb aquests temes, però...
0: Ara, esclar, és també una responsabilitat que tenim, no? De dir,
1: sí.
0: mira, m'agradaria més que governés algú amb aquest estil, amb aquest altre...
1: Sí.
0: Tot i que moltes vegades un estil ideal no hi és, no?
1: No hi és, no.
0: No?
1: No,
0: però llavors sí, sí, tenim aquesta mena de responsabilitat.
1: Sí, sí, sí.
0: I com aviat major d'edat, què et preocupa del futur dels joves actuals?
1: Doncs ara mateix la meva preocupació més gran, a part del tema de treure'm la carrera, treure'm el màster i tot això, és el tema de quan la incertesa de sortir de la carrera.
0: Sí.
1: Trobaré feina, no trobaré feina, el tema de la vivenda, que ara mateix sembla gairebé impossible, independitzar-te sent jove. Sembla que fins que no tinguis 30 anys, un treball estable fa temps i tot, sembla que és impossible independitzar-te.
0: És molt difícil.
1: És molt difícil. En pobles encara, però s'està complicat fins i tot als pobles petits. Imagina't a les ciutats grans.
0: Sí.
1: És molt difícil. Jo crec que el meu principal problema, el que penso molt, és això, el fet del tema vivenda.
0: El tema vivenda.
1: Em preocupa molt, perquè penso, quan podré? Cada vegada penso, no vull marxar de casa dels meus pares perquè estic molt bé, però...
0: De moment no cal que marxis.
1: Sí, però també potser que aquests anys que viuré sola, mitjanament sola, entre setmana a la universitat, potser també quan acabi la carrera...
0: Voldràs tenir el teu espai.
1: Voldré tenir el meu espai i potser és més complicat del que penso. I si no trobo feina i... No sé, penso que em fa una mica de por tot això, però també vull experimentar-ho perquè vull treballar allà del que
0: no?
1: m'agrada.
0: Sí. Segur que amb aquest marge que hi haurà, no?, d'aquesta preparació universitària i tot, també aniràs veient més com t'agradarà viure i les possibilitats que hi ha, perquè també és clar.
1: Sí, i potser començo a estudiar periodisme i... que no crec, però potser tiro... Ja no vull esport, ja ara vull una altra cosa.
0: Ah, podria ser.
1: Que no crec, no fa pinta.
0: No fa pinta, però a vegades així, s'obren altres vies.
1: Sí, qui sap, la universitat sempre t'obre moltes portes.
0: Sí, sí, t'obre altres camps de visió, o el que sigui. I després, com de la situació del món actual, de tot el que passa amb el canvi climàtic, tot això preocupa?
1: Bueno, és que jo crec que són temes que els hem normalitzat i no ho hauríem de fer. Tenim problemes molt serios al món.
0: Sí, sí, sí.
1: Que els hem de arreglar ja com sigui. Més que res perquè a la llarga ens acabaran afectant a la nostra vida. I ens afecten,
0: doncs
1: ens acabaran afectant encara més. I hem de trobar solucions ja per a aquests temes.
0: Sí, s'ha de fer. I confiem amb la vostra generació, confiem que potser és posar molta pressió altra vegada, no?
1: Sí.
0: Però hi ha coses que fins ara potser no pensàvem que poguessin ser tan perjudicials, ara s'està veient que sí, i potser... demana un canvi, però també és confiar, no? Confiar,
1: confiar.
0: Que es trobaran vies, que es trobaran solucions, que tot això podrà encarrilar. També amb els temes de la vivenda, amb el tema de poder-se situar laboralment, esperem que tot això també doncs es vagi com facilitant, es vagi arreglant, i de part vostra doncs posar-hi també tot l'esforç.
1: Ho intentarem.
0: Molt bé, doncs deixem aquí... l'entrevista d'avui, i en dues setmanes doncs, ens fem una idea de com és l'Elisabet i desitgem molt bon futur amb la teva projecte. No?
1: Moltes gràcies, ha estat un plaer estar aquí.
0: Periodista esportiva, un plaer estar per nosaltres també. Moltes gràcies, Cèlia Oladell. I
1: gràcies.
0: Que vagi molt bé tot. Gràcies per
1: Igualment.
0: Ser aquí i per haver-nos explicat tot. Adéu.
1: Adéu.

0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i aquí, a Ràdio Tordera. Aquest dijous, 16 de juliol, arriba l'última cita de l'altre clavé.
2: A les 10 de la nit, el Teatre Clavé descobreix Dones de Riu, una proposta de Montse Moral i Paul Pereira que uneix música, poesia i memòria per donar veu a les dones del nostre imaginari col·lectiu, amb la participació de l'Escola de Dansa i l'Aula de Teatre de l'Edla.
1: L'entrada inclou degustació de productes de quilòmetre zero i beguda.
2: Una vetllada cultural i solidària a benefici de Jata Kendeya. No te la perdis!
1: Cultura, solidaritat i proximitat en una nit única. T'hi esperem!

0: de la policia o truca'ns al 639-39-39-29. Housecat.com, la clau de la teva felicitat.
1: Hi ha plans d'estiu i planassos per tota la vida. Només aquest mes, a Dental Company Tordera, tens un 20% de descompte en tractaments d'implantologia. Demana cita al 930-130-278.
2: Dental Company, porque sonreír es salud.
3: 107.1 FM. Ràdio Tordera. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.

Ràdio Tordera. Serveis i

0: Informatius.
1: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. Un incendi destrueix completament una casa de fusta a la urbanització de Tordera Park. Els equips d'extinció han perimetrat les flames per evitar que arribés a zona forestal. Així ens en parlava un dels veïns d'aquest immoble en declaracions a la nostra emissora.
2: Pues me he levantado a las 7 de la mañana, 7 y cuarto aproximadamente, y bueno, me ha venido olor a fuego, a humo. Y me he acercado a la casa del vecino, que es de madera, y ya he visto salir por las dos buhardillas bastante humo. A partir de ahí les he picado porque sabía que estaban dentro. El timbre no le funciona, no sé si por algún cortocircuito. Y a partir de ahí, pues nada, ya hemos llamado a los bomberos, guardia urbana, y en un cuarto de hora, 20 minutos, estaban aquí los bomberos. Me han pasado al pequeño que estaba durmiendo. Y nada, ya todos los vecinos hemos venido intentando con mangueras, con agua, intentar sacar algo, pero ha habido un momento que no podíamos sacar ya nada de la cantidad de humo. Algún vecino ha salido incluso mareado de dentro de la casa, y a partir de ahí, pues nada, ya todo, y ahora está prendiendo ya exageradamente.
1: Fins al lloc dels fets s'han desplaçat un total de 8 vehicles de bombers de la Generalitat, així com policia local i protecció civil. Una jornada on també baixa l'atur a Tordera en 14 persones al mes de juny. Actualment hi ha 893 persones sense feina al poble, una baixada respecte al darrer mes. Valorava les dades el secretari de Treball de la Generalitat, Paco Ramos.
3: L'evolució positiva del nostre mercat de treball ens ajuda a pensar que podem continuar per aquesta senda. I com sempre repeteixo, potser el gran repte del nostre mercat de treball és intentar aconseguir que aquesta prosperitat sigui més compartida i treballar en seu de condicions de treball i qualitat de l'ocupació.
1: La Colla de Diables de Tordera guanya el primer premi al concurs d'enceses de Gavà. Amb Maxtor es va imposar en una exhibició amb 10 bèsties d'arreu del territori. Escoltem a Dani López, que és cap de focs de la colla.
4: Va sortir tot superbé. Crec que lògicament va agradar molt, donat que vam quedar primers. I després ja vam començar amb un recorregut que fèiem per gravar amb el Màxtor i vam acabar a la plaça de l'Ajuntament i allà vam fer una última encesa.
1: L'Esplai Garbell prepara la tercera edició del Novades. L'entitat fa balanç també molt positiu del que ha estat aquest curs 25-26. La Jana Maresma és monitora de l'Esplai.
5: I va sortir la idea de, doncs, amb el que millor se'ns dona a fer i amb el que més ens agrada fer, que és jugar, doncs per què no preparar una gincama, en aquest cas, que pugui participar a qualsevol persona del municipi.
1: Una jornada marcada també per una avaria de Movistar que deixa sense internet a Tordera. En concret, estarien afectades més de 3.500 habitatges del nostre poble per una avaria que Movistar ha informat a 7:45 del matí. I pel que fa al temps, avui esperem un temps estable, cel mig anuvolat, en presència d'algun nuvolal poc important, no esperem pluges, temperatures màximes entre els 31-34 graus, mínimes entre els 19 i 25 graus. Demà tindrem un temps completament assolellat, les temperatures pujaran lleugerament tant les màximes com les mínimes.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: Un aparatós incendi ha calcinat aquest matí totalment una vivenda de fusta situada a la urbanització Tordera Park. Segons els testimonis de veïns de la zona, el foc hauria començat a la zona del porxo de l'immoble i a causa dels materials de construcció s'hauria estès en gran rapidesa per tota l'estructura fins a afectar la totalitat de la casa. En parlàvem aquest matí a primera hora amb un dels veïns de l'immoble.
1: Pues me he levantado a las 7 de la mañana, 7 y cuarto aproximadamente, y bueno, me ha venido olor a fuego, a humo, y me he acercado a la casa del vecino, que es de madera, y ya he visto salir por las dos buhardillas bastante humo. A partir de ahí les he picado porque sabía que estaban dentro, el timbre no le funciona, no sé si por algún cortocircuito. Y a partir de ahí, pues nada, ya hemos llamado a los bomberos, guardia urbana, y en un cuarto de hora, 20 minutos, estaban aquí los bomberos. Me han pasado al pequeño que estaba durmiendo y nada, y ya todos los vecinos hemos venido intentando con mangueras, con agua, intentar sacar algo, pero ha habido un momento que no podíamos sacar ya nada de la cantidad de humo. Algún vecino ha salido incluso mareado de dentro de la casa y a partir de ahí, pues nada, ya todo, y ahora está prendiendo ya exageradamente.
0: Els equips d'extinció han perimetrat les flames amb l'objectiu que el foc no saltés a la zona forestal, evitant així una propagació major. Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat un total de 8 vehicles dels bombers de la Generalitat, així com efectius de la policia local i també de Protecció Civil. Una jornada també marcada per la falta d'internet. En concret, a primera hora d'aquest matí, més de 3.600 habitatges de Tordera no han tingut ni servei d'internet ni de fibra òptica. Una avaria de Movistar ha provocat aquesta nova afectació, la segona, en aquest any 2026, del servei d'internet al nostre municipi. Entre ells també ens hem vist afectats nosaltres per aquesta restricció en l'accés a internet i fibra òptica. Un servei que s'ha restablert hores més tard. Una jornada on també parlem de que baixa l'atur a Tordera el mes de juny. Segons dades de l'Observatori del Consell Comarcal, el mes va tancar Tordera amb 893 persones desocupades, una baixada del 14 persones respecte al mes anterior. Aquesta baixada situa l'índex d'atur en el 9,60%. Malgrat això, Tordera continua com el segon municipi maresmenc amb una taxa d'atur més elevada, només superat per Pineda de Mar. Actualment tenim 82 tordarencs i tordarenques menys en atur respecte a fa un any. Paco Ramos, secretari de Treball de la Generalitat, ha celebrat les bones dades i ha afirmat que cal continuar treballant també per millorar ara la qualitat de l'ocupació.
2: La evolució positiva del nostre mercat de treball ens ajuda a pensar que podem continuar per aquesta senda i, com sempre repeteixo, potser el gran repte del nostre mercat de treball és intentar aconseguir que aquesta prosperitat sigui més compartida i treballar en seu de condicions de treball i qualitat de l'ocupació.
0: L'atur al Maresme experimenta un lleu descens al juny i tanca el mes amb 18.316 persones desocupades. Us expliquem també que la colla de Diables de Tordera està d'enhorabona després d'aconseguir una destacada victòria el passat 27 de juny a Gavà. La colla local es va emportar el primer premi al concurs d'enceses d'aquest municipi gràcies a la gran actuació de la seva bèstia de foc en Màxtor. L'esdeveniment va comptar amb una exposició d'un total de 10 bèsties participants, a més de les anfitriones instal·lades en una de les places de la ciutat. Allà mateix es va dur a terme la primera encesa de la jornada, la qual era la valorada pel jurat per decidir el guanyador del concurs. Posteriorment, les colles van realitzar un recorregut festiu amb les seves bèsties fins a la plaça de l'Ajuntament de Gavà, on van concloure la nit amb una darrera encesa conjunta. En parlava el cap de focs de la colla de Tordera, en Dani López.
3: Va sortir tot superbé. Crec que, lògicament, va agradar molt, donat que vam quedar primers. I després ja vam començar amb un recorregut que fèiem per Gavà, amb el Màxtor, i vam acabar a la plaça de l'Ajuntament i allà vam fer una última encesa.
0: Aquest reconeixement serveix d'impuls per un calendari d'estiu ben carregat per als Diables de Tordera. Després d'aquest triomf, la colla ja té la mirada posada en les pròximes cites. Per començar el 24 de juliol, durant a terme un correfoc com a convidats a Sant Pol de Mar. La següent data serà la cercavila organitzada per la mateixa colla a Platja d'Aro. Per acabar l'agost arribarà el plat fort de la temporada amb el correfoc a la Festa Major de Tordera.
3: I ara ja, després del concurs, tenim Correfoc, que estem convidats el dia 24 d'aquest mes de juliol a Sant Pol. Després ja nosaltres mateixos organitzem a Platja d'Aro un cercavila a Platja d'Aro. I ja per acabar el plat fort, que és la Festa Major de Tordera, el dia 23 d'agost.
0: Amb aquesta victòria, la Colla de Diables escalfa motors per la gran cita estival al seu municipi. I l'Esplai al Garbell de Tordera ja té en marxa els preparatius de la que serà la tercera edició del Novadis, la gincana lúdica i participativa pensada per tota la ciutadania durant la Festa Major de Tordera. L'entitat ja té encarrilada l'activitat i ben aviat anunciarà tots els detalls, les bases i les dates d'inscripció per als equips que hi vulguin competir. La iniciativa, que va néixer amb la voluntat de fer xarxa al municipi i incentivar la participació en els actes de Festa Major a través del joc, s'ha consolidat com una de les cites més esperades. Ho explica la Jana Maresma, monitora de l'Esplai al Garbell.
4: Per nosaltres, al final, a l'Esplai també ens agrada molt gaudir de la Festa Major i sobretot fer xarxa amb el poble. Sí. I va sortir la idea de, doncs, amb el que millor se'ns dona a fer i amb el que més ens agrada fer, que és jugar, doncs per què no preparar una gincama, en aquest cas, que pugui participar a qualsevol persona del municipi, incentivant i convidant a participar a la Festa Major d'una manera lúdica.
0: A banda dels preparatius per a l'estiu, des de l'Esplai fan una valoració molt positiva del curs 25-26 que tot just acaba de tancar. L'equip de monitors destaca especialment el vincle creat amb els infants i joves al llarg dels mesos. Segons Maresma, les colònies de Setmana Santa, els arcàngels de Santa Pau, va ser on va aflorir la convivència i la confiança mútua.
4: Ens posem d'acord que destaquem molt les colònies de Setmana Santa, perquè crec que el màgic de l'Esplai és el vincle que crees des de setembre fins a juny, i a l'abril, que és quan fem per Setmana Santa, que fem les colònies, és quan surten a la llum moltes, bueno, doncs la confiança, el saber estar, la convivència, i és, bueno, estem 6 dies en una casa de colònies. A més, aquest any hem anat als Arcs de Santa Pau, que és la nostra preferida, crec que tothom estarà d'acord.
0: Amb el bon gust de boca que ha deixat aquest curs i la tercera edició del Novadis ja a tocar, l'Esplai al Garbell es reafirma com un dels motors del lleure i ensenyament més actius del nostre poble. I acabem parlant del temps. Esperem un dilluns amb cel en presència d'algun nuvolal i mitjà, poc important. No esperem precipitacions, els vents fluixos i temperatures màximes que s'enfilen fins als 34 graus mínimes avui entre els 19 i els 25 graus. De cara a demà dimarts tindrem un temps completament assolellat a tota la comarca. Les temperatures pujaran lleugerament, amb mínimes que aniran dels 21 als 25 graus, màximes que oscil·laran entre els 31 i 34 graus. Ho deixem aquí, actualitzant notícies en propers butlletins. Fins a la propera.
5: Serveis informatius de Ràdio Tordera.
6: Les entitats culturals, esportives, socials i juvenils tenen molt a dir. La Taranyina, el programa del món associatiu de Tordera. Els dilluns a 11:15 del matí i a 8:15 del vespre.
7: Hola, què tal? Benvinguts i benvingudes a La Taranyina, el programa on parlem amb les associacions i les entitats de Tordera. Avui tenim amb nosaltres uns nous convidats representant l'Esplai i el Garbell. Aprofito per saludar els convidats d'avui. Tenim a la Jana Maresma, què tal? Bona tarda.
4: Bona tarda.
7: I també tenim el Martí Maresma, què tal? Bona tarda.
8: Bona tarda.
7: Us tenim aquí com a representants de l'Esplai a parlar també avui una mica, doncs, d'actualitat, de com ha anat aquest curs, de com es desenvoluparà aquest estiu, la programació, una mica repassar-ho tot, però abans deixem sempre aquest petit espai per introduir l'entitat. No sé qui dels dos vol començar, però si ens podeu explicar què és l'Esplai o quina funció té l'Esplai, doncs començarem així l'entrevista.
4: Bueno, doncs l'Esplai del Garbell és una entitat de lleure infantil i juvenil, també sense ànim de lucre. Actualment tenim 18 anys, el curs que vam farem 19, i bueno, tenim a prop de 100 infants inscrits al curs, infants i joves, i de monitors, doncs, som un equip que arribem als 25 monitors i monitores de lliure, i bueno, jo crec que això, eduquem en valors i i ens ho passem molt bé.
8: Sí, sobretot.
4: Sí.
7: Les vostres funcions en què són com a monitors o també teniu algun càrrec així com més de directiu, per dir-ho així?
4: Bueno, sí, com a entitat d'educació en el lleure, doncs també hi ha un equip de coordinació, però bàsicament l'esplai s'organitza per comissions i som assemblearis. Fem assemblees trimestrals i reunions cada 15 dies per organitzar, perquè hi ha moltes coses a organitzar. Llavors, sí, bàsicament és assembleari.
7: Molt bé, volia començar preguntant-vos sobre aquest curs. No sé com ha anat, si em feu algunes valoracions, com l'heu vist, tant això a nivell com a monitors, com a nivell de coordinació, quines valoracions en faríeu?
9: A veure, personalment és el meu primer any en aquest mundillo com a monitor, però puc dir que ha sigut una bona impressió, almenys des de la meva perspectiva. Tenim la novetat ara que estem tenint ampliacions de la nostra aula, del nostre espai, diguéssim, per tant jo crec que és un bon any en aquest aspecte, i per la resta jo l'he trobat amb molta normalitat, vull dir, amb pujar i baixes com en tot i poc més.
7: Us volia preguntar, per la gent que no ho sàpiga, quin tipus d'activitats es duen a terme, quants dies també doncs, durant el curs estem parlant, esteu a l'esplai duent a terme aquestes activitats, i també tinc algun coneixement de que també es fan sortides, no, de tant en tant, els caps de setmana o els dissabtes?
9: Bé, sí, principalment, normalment el que hi ha sobre els esplais és que es pensa que és només jocs.
4: Que també,
9: efectivament, però també fem sobretot moltes dinàmiques i moltes activitats per el que ha dit bé la Jana abans, que és per educar, principalment, i com has dit tu, també fem sortides extraordinàries. Les colònies de Setmana Santa són la nostra joia de la corona, diguéssim, i després colònies de desembre, si cada grup vol preparar una pernoctació o el que sigui, doncs també, sí.
7: En relació a les activitats que heu anat fent, a més de, això, del dia a dia de l'esplai, no sé si durant el curs hi ha hagut alguna això, activitat o sortida destacada que vosaltres diguéssiu, ostres, això aquest any ens ha agradat molt, no sé què destacaríeu.
4: Bueno, és que cada any jo crec que ens posem d'acord que destaquem molt les colònies de Setmana Santa, perquè crec que el màgic de l'esplai és el vincle que crees des de setembre fins a juny, i a l'abril, que és quan fem per Setmana Santa que fem les colònies, és quan surten a la llum moltes, bueno, doncs la confiança, el saber estar, la convivència, i és, bueno, estem 6 dies en una casa de colònies. A més, aquest any hem anat als Arcs de Santa Pau, que és la nostra preferida, crec que tothom estarà d'acord, i és molt xulo, del primer dia a l'últim. És molt cansat també, però hi posem molt de carinyo, molta feina. Hi ha una comissió de colònies que crea i pensa el centre d'interès. Sobretot, bueno, lo màgic també és que es mira i es pensa per als infants i els joves i que puguin gaudir d'aquests 6 dies, i crec que sempre destaquem això.
7: Molt bé, us volia preguntar ara, perquè ja estem en ple estiu, es deixa de banda una mica aquest dia a dia de l'esplai, es reconverteix, com és ara el dia a dia de l'esplai?
9: Bé, ara suposo que ho sap molta gent que hi ha ara al Casal del Garbell d'estiu. Llavors, no és ben bé que ho deixem aparcat, l'esplai, sí que estem més enfocats en el casal, però l'esplai segueix en marxa, tot i que més silenciosament. Per exemple, ara, normalment a Festa Major, per exemple, hem de preparar la barra, hem de preparar també, de cara al curs que ve, per exemple, la diada de l'esplai, que es fa sempre el primer dia de començar, s'han de parlar, no ho sé, amb grups d'animació que vulguin venir, organitzar les activitats per
4: ampliar l'equip,
9: sí. Sí, correcte. Llavors crec que l'esplai és una cosa de 24 hores al dia, 365 dies a l'any, per molt que no hi siguem allà els dissabtes ara a l'estiu, que segueix portant molta feina, però sí que és veritat que el casal ara mateix, com que és el que està en actiu, diguéssim que estem més centrats en això, centrats i centrades.
7: En el casal, quin tipus d'activitats es dona a terme? O és com un casal, diguéssim, municipal, o és més també enfocat a aquestes dinàmiques?
9: És bastant diferent a l'esplai, trobo, principalment perquè al ser l'estiu també t'ho has de combinar amb activitats que fan la resta de casals, com piscina, jocs d'aigua, etc. I també perquè els infants i joves que venen són bastant diferents als de l'esplai, no són els mateixos. Llavors, diguéssim que és com un tornar a començar, però el fet de ser potser cada dia i no dissabte, fa que les activitats potser hagin de ser més enfocades doncs això, a un casal d'estiu, que no tant potser al que estem acostumats a fer l'esplai, que són més dinàmiques o més sortides extraordinàries. I
4: el context, perdó, el context és molt diferent, però sí que quan es va crear i l'any que vam decidir doncs impulsar el casal del Garbell,
7: quan fa, perdó, del casal ja?
4: Uf, ara em pilles, 4, és el 5. Quart, cinquè any,
7: és més o menys ja...
4: més o menys, ara potser estic ja em corregiran, però
7: bé, sí,
4: més o menys. I quan, bueno, quan va sorgir la idea i la motivació de crear el casal del Garbell, la principal idea era que l'essència del Garbell seguís al poble i al municipi durant l'estiu també. Però l'equip de monitors és diferent, evidentment l'oferta de treball doncs, sobre no és només per als monitors i monitores de l'esplai, igual que infants i joves. Llavors que el context canvia una mica, però la idea és conservar el que fem durant el curs també.
7: Ara entro potser una mica en terreny de que no es pot dir del tot, però hi ha una cosa, una activitat a l'estiu que va dur a terme l'any passat i que crec que va tenir bastant d'èxit, que és el Novadis. No sé si ho repetireu aquest any, si podeu avançar alguna cosa, si ens ho podeu dir, i després, doncs, en cas que sí, també en què consisteix, per la gent que no sàpiga, aquest Novadis.
4: Sí, bueno, de fet tenim moltes ganes de començar a dir coses perquè s'estan preparant coses, de fet fa temps que s'estan preparant coses. Aquesta serà la tercera edició del Novadis i estem molt motivades a anar, bueno, al final són proves canviants cada any, sí que són similars. No sé si he d'explicar més o menys. Explico una mica.
7: Bueno, sí, de què tracta, perquè al final és com una mena de concurs, gimcana, no?
4: Sí,
7: més o menys. Com ho definiríeu?
4: Sí, la idea també va ser una mica de... bueno, nosaltres al final a l'esplai també ens agrada molt gaudir de la festa major i sobretot fer xarxa amb el poble. I va sortir la idea de, doncs, amb el que millor se'ns dona a fer i amb el que més ens agrada fer, que és jugar, doncs per què no preparar una gincama, en aquest cas, que pugui participar a qualsevol persona del municipi, incentivant i convidant a participar a la festa major d'una manera lúdica. Hi ha premis, tot i que a nosaltres ens agrada promoure que l'important és passar-ho bé, però estem, bueno, estem molt contents i contentes de la rebuda que ha tingut el Novadis, i aquest any sí que hi ha hagut alguns canvis perquè, bueno, del final de l'experiència se n'aprèn. I aquest any sí que recomanarem la participació a partir dels 16 anys. No tanquem les portes a ningú, però pujarem el nivell de les proves, llavors, perquè la participació que va haver-hi edicions passades, bueno, ens va sorprendre cap a bé. Anaven a gas, i doncs si la gent va a gas, nosaltres també pujarem el nivell. I ja està, per ara només dic
7: no
4: que
7: dir,
4: aviat, molt aviat hi haurà notícies. I que animem a tothom a participar.
7: No, no us preguntaré, perquè entenc que ho voldreu anunciar doncs, d'aquí poc, dius, però dius aviat, però ho voldreu anunciar vosaltres mateixos, però sí que us vull preguntar, de l'edició passada, quins tipus de reptes o missions potser ens podríem trobar?
4: Bueno, l'any passat... començo pel top 1, crec, que això va cadascú, però crec que va tenir molt d'èxit i va ser molt xulo a la carrera del cos. Els participants havien de participar a la carrera del cos amb un gorro de piscina. I va ser molt xulo perquè tu veies, bueno, l'any passat per primera vegada vam repartir un obsequi, que eren les ulleres d'estrella, que és com un símbol del Novadis. I fa goig veure, per exemple, la carrera del cos, doncs, que tothom anés amb les ulleres i el gorro a piscina i de trobar-se entre equips, i també hi havia la prova del moni o la moni infiltrada, que això era, bueno, cada dia publicàvem al matí quina persona era la moni infiltrada. I els equips l'havien de buscar i fer-se una foto, i això eren punts extres. També hi havia la prova de barraques, de ballar sardanes quan sonés el Coti per Coti, que també va ser molt xulo perquè, bueno, al final es troben tots allà mateix.
9: També les campanades.
4: Això va ser fa dos anys. No, crec que no. Se'n barregen els anys, mira que en portem
7: sí.
4: Però sí, va haver-hi un any que vam fer simular les campanades, les 12 campanades a la plaça de l'Església, que també molt divertit. I l'any passat, que aquest any també ho farem, que això sí que ho puc avançar, és el Premi a la Gresca, que també, doncs, ens agrada valorar no tant els punts, que també, però també ens agrada doncs, premiar els equips que potser no guanyen tants punts perquè cadascú té la vida que té i ja no s'ho pot combinar, però que veus que, bueno, que tenen creativitat, que participen en quan a, jo què sé, va haver-hi un equip que va fer enganxines per recol·lectar més, bueno, fer així promoció.
7: Sí.
4: I també ens agrada que la gent... Al final, com que també és un concurs que es dona a les xarxes, que s'ha de confirmar amb fotos i vídeos, ens agrada que donin visibilitat a la Festa Major, però també al Novadis.
7: Doncs jo, que de, per les preguntes ja estic, o sigui que podem anar acabant l'entrevista. Això, moltes gràcies per venir avui aquí a Ràdio Tordera per explicar-nos totes aquestes coses, i us anirem seguint també a xarxes per doncs, seguir aquest Novadis que tant estem esperant. Moltes gràcies per venir, nois.
4: Gràcies a vosaltres per convidar-nos.
7: I amb vosaltres, doncs, que també ens acomiadem una setmana més, ens trobem la propera setmana amb una nova entitat per conèixer.
5: Qualitat, referència, credibilitat, confiança, proximitat, rigor, servei, Tordera.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 8, us parla amb Mercè Roura. Els bombers han aconseguit estabilitzar l'incendi d'aigua murcial al camp fa tot just mitja hora. Més de 270 efectius i una setantena de vehicles, 6 mitjans aeris també, han treballat per l'extinció d'aquest incendi forestal que ha mantingut a 220 persones evacuades. El foc ha calcinat 142 hectàrees d'aquest terreny forestal i, recordem, podria haver estat provocat, igual que els altres dos que han tingut lloc els darrers dies, en aquesta zona. I satisfacció a l'Associació Catalana de Micropobles per l'anunci que ha fet aquest cap

0: La setmana el president de la Generalitat, Salvador Illa, de la posada en marxa d'un pla de pobles amb què pretén injectar 400 milions d'euros en 4 anys als municipis més petits de Catalunya. Joan Solà, president de l'Associació de Micropobles i alcalde de Riner, ha explicat a la xarxa que la proposta s'adequa molt a les necessitats dels pobles petits.
1: O sigui, no només és per als micropobles, sinó que va molt més enllà el pla, però sí que es té, en compte els micropobles d'una forma molt especial, doncs, per poder-s'hi acollir. I sí, doncs, que el ventall de possibilitats que ofereix com invertir aquests diners sí que és d'una forma molt clara i directa, doncs, pensada cap a aquesta realitat, no? Que moltes vegades se'ns fa difícil de dir no només obtenir els recursos sinó poder-los executar, doncs, per les manques que nosaltres, per les manques tècnico-administratives que aquests ajuntaments tenim.
0: La primera convocatòria del pla de 100 milions es posarà en marxa aquest mes de juliol. Justament avui que hem sabut que Barcelona presenta Ciutat Meridiana a la propera convocatòria de pla de barris de la Generalitat i proposa una trentena d'accions que prioritzen la remodelació d'illes, instal·lació d'ascensors, espais d'ombra i programes socials adreçats a joves i adolescents. I Junts ha anunciat que presentarà una esmena a la totalitat al sistema de finançament i proposarà un concert econòmic respecte als pressupostos. El portaveu de Junts, Josep Rius, assegura que Pedro Sánchez en realitat no vol aprovar-lo, sinó convocar eleccions anticipades i responsabilitzar-ne l'oposició. I avui ha començat la votació del procés participatiu perquè els veïns de Roda de Ter a Osona decideixin quina de les opcions els agrada més per solucionar la problemàtica del trànsit rodat que travessa el municipi. Una votació que s'allargarà fins al proper dijous. I el Barça comença pretemporada, serà el tercer curs amb Hansi Flick al capdavant. Els jugadors del Barça disponibles, que no són al Mundial, han arrencat el primer dia amb les revisions mèdiques a la ciutat esportiva Joan Gamper, on s'entrenaran els primers dies per donar pas a finals de mes a una estada al Regne Unit.
2: Durant l'estiu, els d'esports de Ràdio Tordera decideixen guardar les bambes a l'armari i prefereixen posar-se les xancletes i el banyador. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre, la banqueta d'estiu.

Bon vespre a tothom, són les 8 i 3 minuts. Benvinguts i benvingudes a una altra edició de la banqueta d'estiu d'avui dilluns 13 de juliol. Vinga, va, anem a encetar la setmana. Què, com esteu? Com ha anat el cap de setmana? Espero que molt bé i estigueu ja preparats i preparades per una nova setmana d'actualitat esportiva, perquè arrenca una de les més importants segurament del futbol dels 4 anys en aquestes semifinals de Mundial que tenim que tindrem demà, i sobretot la final que també tindrem el proper diumenge. Tot això i més en parlarem durant aquesta setmana, però avui tenim molta teca també del que parlar.

I vinga, va, i si voleu saber qui tinc acompanyat, qui m'acompanyarà en aquesta banqueta d'estiu per iniciar la setmana, hem reestructurat una miqueta, anem a entrar en sumari i us ho explico tot plegat. Vinga, va!

Vinga, va, doncs primer anem a comentar-vos com hem reestructurat aquesta setmana, eh? Perquè, clar, ja haver-hi amb aquesta semifinal, doncs tenim un programa especial demà dimarts fent aquesta prèvia que ja ens acostumem a fer aquests dies de partit de la selecció espanyola. Farem una prèvia demà dimarts i avui tenim la secció d'en Pau Serrano a l'últim minut on ens explica... Doncs aquest mercat de fitxatges ens actualitza, perdó, aquest mercat de fitxatges, tots els rumors, tot el que s'acaba fent oficial i tot també totes aquestes pel·lícules que treuen molt de fum durant aquest mercat. I després, a l'últim joc, avui, que toca el Real Madrid, a veure quins quedem i a qui fitxem. I de debò, que ens fiquem com si fóssim directius, eh? No per ser culers creiem anirem a vendre a tothom per desmantelar-lo. No, no, no, ho fem com si fóssim madridistes de debò, eh? I com us comentava, dimarts tindrem aquesta tertúlia esportiva de la prèvia de les semifinals i dimecres tindrem la secció del Mundial amb en Damià, on sí que repassarem tot, hagi guanyat o hagi perdut.

0: Vinga, va, ara que sí que sabem tot el que tindrem en aquesta setmana i sobretot el que tindrem avui, anem a iniciar, anem a entrar en sumari i anem a explicar-vos l'actualitat esportiva tordarenca.
1: A Ràdio Tordera, la banqueta d'estiu.

Parlem del torneig de Futmes amb es Moren, la cinquena edició, que ha estat tot un èxit. L'equip de la Roja Mecànica es corona com a gran dominador de la competició, emportant-se la categoria principal, la infantil, i el trofeu Zamora en un cap de setmana marcat per la gran afluència de públic. La cinquena edició del Futmes de Masmora va arribar ahir diumenge a la seva fi, deixant les jornades plenes de formol, de futbol, esportivitat i emoció a les pistes i, sobretot, una gran influència a les instal·lacions de Masmora. A la categoria principal del torneig, a la Plus, el triomfador ha estat l'equip, la Roja Mecànica, que s'ha alçat amb el primer premi. El podi l'han completat l'equip B35, aconseguint un meritori segon premi, i Héroes del Salvador s'han endut al tercer lloc. La competició de la categoria B ha estat molt disputada. L'equip Futbolissimo s'ha proclamat campió, mentre que el segon lloc d'aquesta categoria ha estat per l'equip Genemat. A més, cal destacar la final de plata d'aquesta mateixa categoria, de la categoria B, on el Rayo Vallecano va mostrar una gran superioritat golejant a 9-1 al conjunt de Sou Caution. L'hegemonia de la Roja Mecànica s'ha fet evident també a la categoria C, on el seu equip base s'ha endut el primer premi. El segon premi d'aquesta categoria infantil ha estat per The Kings FS. Pel que fa a la final plata d'aquesta mateixa categoria, els espectadors van gaudir d'un partit molt igualat que va acabar amb un va acabar decantant a favor de l'hoquei Arenys de Munt amb un ajustat 3-2 davant de l'Inter de Mi Barrio. Per arrodonir també l'excel·lent actuació de l'equip campió, el guardó individual més destacat sota els pals també ha anat per les seves files. El Premi Zamora d'aquesta cinquena edició ha estat otorgat per als porters de la Roja Mecànica, demostrant una gran solidesa defensiva durant tot el campionat. Amb el repartiment d'aquests guardons, el cinquè torneig de Futmes es Mora tanca una edició reeixida, consolidant-se com una de les grans cites esportives de l'estiu. I l'organització ja ha començat a treballar per la propera edició del Futmes F7, el proper 1 i 2 d'agost, que d'aquí poc ens sentireu parlar aquí a Ràdio Tordera. Posant-vos aquesta actualització de la en clau esportiu tordereny, anem a passar a l'àmbit general a veure què ens porta ara sí al mercat o al Mundial o, qui sap, a una altra coseta.

Vinga, va, parlem del Barça, perquè avui dilluns han començat la pretemporada oficialment. Els jugadors han tornat als entrenaments, els que podien, i hi ha una declaració d'intencions d'un mundialista, i és Hamza Abdelkarim, per convèncer a Hansi Flick. El davanter egipci renuncia a les vacances per demostrar la seva vàlua ja des del primer dia de temporada. Renuncia a les vacances per fer la pretemporada amb el primer equip del Barça i intentar començar a Hansi Flick. I això és el que ha fet Hamza Abdelkarim, el jove ariet egipci que ha fitxat el club aquest estiu, després de jugar uns mesos com a cedit a l'equip juvenil. Amb només 18 anys, Hamza pot presumir d'haver disputat un Mundial. De fet, el seu recorregut amb la selecció egipça va acabar fa només uns dies, després de perdre contra l'Argentina amb un 3-2 en els vuitens de final. Al davanter li pertocarien ara unes merescudes vacances, però ha decidit renunciar-hi perquè vol aprofitar aquestes setmanes per demostrar el seu talent. A Hamza se l'ha pogut veure ja aquest dilluns amb la resta de futbolistes que han començat la pretemporada a les ordres de Hansi Flick. En total, han participat de la primera jornada destinada a proves mèdiques i físiques 25 futbolistes, entre els quals molt joves i 10 futbolistes del primer equip: Ter Stegen, Szczęsny, Balde, Christensen, Gerard Martín, Héctor Ford, Fermín, Casado, Bernal, Araujo i Roni Bardaggi són aquests jugadors. I és que, fitxat per 1,5 milions d'euros, s'ha aconseguit el seu fitxatge de l'Al Hilal egipci, tal i com havien acordat els dos clubs durant les negociacions per la cessió. El club blaugrana li ha fet un contracte per 3 anys, fins al 2029, i la intenció del Barça és que el davanter pugui tenir participacions en el primer equip ja aquesta temporada. Un altre nom que sonava, que bé, hem d'estar pendents, és que Casado no tanca la porta cap escenari de futur. Amb les vacances acabades, el migcampista del Barça adverteix que no hi ha cap decisió presa. El seu nom, justament amb el de Roni Bardaggi, porta tot l'estiu associant-se amb l'operació sortida a Can Barça. El cert, però, és que aquest dilluns Marc Casado ha començat un altre curs de blaugrana sense tenir cap decisió presa sobre el seu futur. Conscient de que encara té contracte fins al 2028, però també que compta per poc amb per a Hansi Flick, el migcampista de 22 anys, no tanca la porta cap a escenari. En una conversa amb Esport 3, al campus de futbol que ha organitzat a Molins de Rei, reconeix que el primer pas per aclarir la seva situació és tenir una reunió a tres bandes amb el club i els seus representants. I llavors decidirem, va dir. Al novembre de 2025, coincidint amb els mesos més de protagonisme amb Casado, amb Flick, el jugador va canviar d'agència per anar-se'n amb Jorge Méndez. A principis de juliol, el Vallesa va reafirmar el seu desig de seguir com el conjunt blaugrana, encara que ja admetia que tenia una conversa pendent amb l'entrenador i la direcció esportiva. Parlant, s'entenen les persones i posar llum a l'incert futur de Casado depèn de diverses reunions.

0: Vinga, anem a entrar amb continguts ja sí que sí d'avui, dilluns, per començar aquesta setmaneta bé perfecta. I com us he comentat a l'inici, ja sabeu que hem fet un petit canvi d'organització d'aquesta setmana, tot perquè s'està jugant al Mundial. Demà tenim unes semifinals, demà tocaria una altra secció que tampoc la farem perquè tocarà aquesta prèvia, i tot ho hem mogut una mica. Ja us he explicat al principi que avui ens tocava doncs aquesta secció dels fitxatges amb en Pau Serrano. Com estàs, Pau?
1: Bona tarda, Jordi, com sempre, i que estic molt bé i superpreparat per presentar-vos l'actualitat del Mercato.
0: Ostres, una actualitat que bé, s'està movent últimament, perquè a més han sortit a parlar moltes cosetes, també en el món del futbol doncs s'ha vist reflexat alguns fitxatges, no només del Barça, sinó l'Atlètic de Madrid s'ha mogut bastant en aquest mercat. Anirem a repassar què ha succeït en aquesta última setmana. Tira'm algun dels titulars que veurem el dia d'avui.
1: Doncs et diré el primer que tinc aquí preparat, i és que l'Atlètic no necessita vendre i la resposta a la porta per Julián és la mateixa. No sé què em penses d'aquest titular, a mi la veritat em sembla molt fort. Anem a tirar un altre, que el diu el diari AS i diu Sudoku la davantera blaugrana. I anem a acabar amb l'últim titular, que seria per part de Diario Marca, la clàusula que complica la renovació de Ferran Torres.

0: Doncs Pau, amb tot això nosaltres ja tenim les piles ben carregades en clau Mercato, per tant, sense més dilació i no farem esperar ningú més, anem a començar a veure què ens dius, què ens portes amb tots aquests tres titulars que ens acabes de llançar i repassarem una mica també l'actualitat d'aquest mercat de fitxatges. Vinga, va, si et sembla, anem a començar.
1: Doncs comencem pel primer que he dit, per el Mundo Deportivo, i és el que he dit. L'Atlètic de Madrid no necessita vendre, i la resposta a la porta per Julián és la mateixa. El president del Futbol Club Barcelona va tornar a referir-se a l'oferta per l'argentí, cosa que no varia pel club matalasser, que ja ha gastat el previst per als fitxatges sense haver de traspassar cap jugador abans. És a dir, que aquí el que ens vol dir el Mundo Deportivo és que l'Atlètic de Madrid no farà cap venda perquè no necessita fitxar més.
0: Ostres, però ja han fitxat a molts jugadors, que han estat molts calés. Home, jo crec que... Sí que crec que s'han tret a sobre l'Inglet, em sona, però jo crec que necessita fitxar i jo crec que... necessita vendre.
1: Sí.
0: I també et dic que la pel·lícula de Julián... serà un dels temes de tot l'estiu i fins que no acabi el Mundial no es centrarà. Després en parlarem amb el titular que ha dit, no?, que la resposta de Laporta, que a més ho va comentar ell mateix, que havien fet una altra oferta però que no era indefinida.
1: Exacte.
0: Que ells mateixos veurien, el Barça vol marcar el temps i veurem fins quan dura aquesta oferta i a veure si Julián acabarà marxant o no, però el Barça va fer la seva feina i també va fitxar anar davanters.
1: Sí, sí, com ja és el cas de... Bueno, davanter centre com a tal no, però és Anthony Gordon, però bé, trobo que... crec que tots els culers troben que al Barça li fa falta un nou pur com podria ser Julián Álvarez. El Barça ja va dir que es gastaria, fos el que fos, una milionada per Julián per aconseguir-lo, i a més l'Atlètic de Madrid, bé, el Cholo Simeone ha dit que el vol fora, però com bé vas dir tu fa unes seccions, el Barça no el voldran, sinó qualsevol altre equip. Anem a passar amb l'altre titular del diari AS, que diu Sudoku a la davantera blaugrana. El fitxatge de Gordon, el que més... que avui estic molt malament.
0: No, home, no, cap problema.
1: El fitxatge de Gordon, al igual que Adeyemi i Bisigu, aquest no sé qui és, fa que perdin l'interès per Julián Álvarez i contraposen les ofertes que tenen Rafinha i Ferran per sortir del Barça. Jo això, la veritat, no ho crec, que el fitxatge d'Adeyemi i Bisigu, tu n'havies...
0: No, que suposo que serà algun pel bé, però que li donaran també oportunitats.
1: Sí, doncs jo crec que no fan que perdi l'interès com a tal per Julián. Al final, Julián és un jugador que li vindria molt i molt bé al Barça, com he estat comentant, i trobo que l'interès no el perdran, al igual que les ofertes de que et diu aquest titular de Rafinha i Ferran per sortir del Barça, trobo que tampoc se n'aniran.
0: Mira, en aquí haurem de veure, perquè si no marxa ningú a la davantera, sí que serà realment un sudoku de veure quina és la davantera titular. Jo crec que la Mina estarà segur, però després al davanter centre, si no arriba Julián al davanter centre i a l'extrema esquerra, doncs s'aniran jugant bastant. És que va sortir l'altre dia a la porta i ja va comentar, li van preguntar sobre Rafinha, va dir que no es mouria, que no el volien vendre, que no sabien de ningú interès, però, ostres... això de Rafinha no m'acabo de creure. Al final, si t'arriba una bona oferta, veient-ho com a club, no en sentiment, t'ho hauries de repensar. Va dir que volen recuperar el nivell que va tenir en aquesta temporada, no, sinó la passada, de l'autèntic nivellàs de Rafinha. Per tant, crec que també serà una de les pel·lícules que més tard es resoldrà, més tard acabarà aquesta davantera del Barça. Ara sortia l'interès del PSG per Ferran Torres. Tu què en penses, Pau, d'aquest fitxatge, de si Ferran podrà marxar o si no?
1: La veritat és que no vaig gaire clar ni que el Paris Saint-Germain fitxi a Ferran Torres ni que el Barça deixin a Ferran Torres. Al final és l'únic davanter com a tal que tenen, i el Paris Saint-Germain ja tenen a Dembélé, tot i que ja tingui una certa edat. Trobo que no li fa falta un jugador com Ferran Torres, que no vull dir que sigui dolent, sinó que potser en aquell equip pas que té el Paris Saint-Germain, que és actualment el millor del món, m'atreviria a dir, trobo que Ferran no tindria gaire espai.
0: Veurem, perquè, per exemple, per Ferran es parlava de que el PSG no volia oferir gaire, que no s'aproparia, ara veig que no tenia pensat apropar-se als 50 milions.
1: Hòstia.
0: Jo per menys de 50, Ferran, ho sento molt, però no te'l venc. No només perquè l'hagis fitxat per 55, crec que va ser, o alguna cosa així, no, ara no ho recordo
1: 55-60.
0: Bé. 55-60. Però, ostres, jo no... Jo per menys d'uns 70 no te'l venc, i al final és un jugador que sí que és veritat que no està en el seu millor moment, però moltes temporades t'ha vist que si mentalment Ferran està bé i li dones minuts, ostres, de revulsiu et sortia per marcar gols, i a mi em sembla un jugador com a revulsiu molt bo. Jo he vist ara molts culers que demanaven a Ferran fora, Ferran fora, Ferran fora, i ara que veuen que el PSG el pot fitxar, ui, no, Ferran, no vull que marxis. Ostres, doncs aquí tenim un altre problema. Volem que marxi o no volem que marxi? Ens serveix com a davanter suplent o no ens serveix com a davanter suplent? Són moltes preguntes que jo crec que Ferran, ostres, com a revulsiu, no com a titular, això està clar, no ho pot fer, o sigui, no ho fa malament. I més, no cobra un salari molt alt. Per tant, jo crec que pot tenir un paper important en aquest Barça com a davanter suplent o com a posicions ofensives suplents. Perquè parlant sobre això, per tu, la temporada vinent, Pau, tal i com està ara, amb els fitxatges que s'han fet ara, que a l'Adeyemi no ha estat oficialment anunciat pel club, però Fabrizio ja ho va dir, i també la porta... no ho va negar tampoc.
1: Exacte.
0: No va dir ni que sí ni que no, però ho va deixar entreveure de que sí, per tant ja el contrem com a oficial i que ja està dins la plantilla, perquè a més no va entrenar-se amb el Borussia Dortmund, que ja va començar els entrenos la temporada passada, la setmana passada, perdó,
1: sí.
0: I no hi va anar. Per tu, quins serien els tres davanters?
1: Per mi la davantera titular, a banda dreta tinc la Lamine Yamal. Banda esquerra, aquí sí que tinc dubtes, però crec que si està bé, ficaria Rafinha. Si està bé a l'hora de físicament, mentalment, que estigui bé, que tingui confiança en ell mateix, com va tenir fa unes temporades. I de davanter titular, doncs optaria per Ferran, suposo. Tot i que a mi el que m'agradaria veure també en els partits és a Hamza Abdelkarim, jugador del Barça B.
0: Ah, mira, bon nom que has tret, perquè ara el Barça estava... Bé, he llegit un parell de notícies que deien que no veien Abdelkarim jugant a segona ref, ni a primera.
1: Jo tampoc.
0: Veuen a un jugador que se li han de donar minuts, se l'emportarà a Hansi Flick a la pretemporada, veurem quin paper té, perquè potser és un davanter suplent amb qualitats, i si no, doncs potser una sessió amb un equip també de la part baixa de la Lliga o alguna coseta així, doncs pot anar bé. Per tant, hem de veure quin paper té Abdelkarim en el Barça, que amb aquest Mundial que ha fet s'ha postulat com a un davanter suplent del primer equip molt fort. S'haurà de veure. No sé per què. A mi, si no acaba arribant Julián ni res, no m'extranyaria veure aprovant a Rafinha de fals nou.
1: Oi que sí? Mira, però jo...
0: No sé per què no me l'acabo de... No veig que sigui una gran bogeria.
1: Clar.
0: O fins i tot Anthony Gordon. Un jugador potser més físic, molt més alt que Rafinha, amb les mateixes qualitats i que corre moltíssim. No el veig malament com a un possible nou. Pot jugar allà, Adeyemi sí que és més baixet, és molt més mòbil,
1: sí.
0: També pot jugar davanter. Veurem quines seran les rotacions de Hansi Flick. Per mi estic d'acord amb tu que també Lamine és clar com a extrem dret.
1: Sí, sí.
0: Però veurem perquè ja sí que és un Tetris que veurem com encaixar, perquè hi ha moltes peces. Tenim també a Roni Bardaggi que potser sí que surt cedit o no,
1: sí,
0: però,
1: és el que crec.
0: Però veurem.
1: Sí, i també veurem ara el següent titular que tenim per aquí, i és del diari Marca, que parlant de Ferran Torres, aquí diu: la clàusula que complica la renovació de Ferran Torres. Dissabte al matí va saltar la notícia que el Paris Saint-Germain està interessat en aconseguir els serveis de Ferran Torres. El davanter valencià té contracte amb el Futbol Club Barcelona fins a l'estiu del 2027, i de moment les dues parts encara no han iniciat les converses per fer una possible renovació. Aquí, de la clàusula de la qual es parla, és de que si el Barça vol renovar a Ferran Torres, li ha de pagar 8 milions d'euros al City.
0: I, però això és si el vol renovar o si el fitxa algun altre equip?
1: Si el vol renovar.
0: Ah, si el vol renovar. Home, jo et dic que si el renoven o no, no serà per aquests 8 milions.
1: Clar.
0: Home, jo crec que un jugador com Ferran Torres no et pots estar plantejant si el renovo o no perquè li hauré de pagar en el City 7-8 milions. Ostres, ja porta unes temporades, veurem què acaba passant, econòmicament també t'has reforçat, estàs molt millor. Ostres, serà una novel·la també en clau sortides del Barça també d'aquest estiu. Jo Ferran sempre l'he vist molt bé en el Barça. L'he vist que li fan recolzament. Jo crec que la plantilla també tindrà un punt a favor. El que sí que... El que passa aquí a Can Barça i el que passa a tots els equips de la Lliga Espanyola, però sobretot aquí, és que la premsa matxaca molt.
1: Sí, sobretot. Això
0: en els altres països no passa. A França, per exemple, bueno, mira, Luis Enrique està de meravella i anar allà al PSG. Ostres, crec que és una cosa a la favor, tant que passa a totes les altres lligues, a Anglaterra també, la confiança, no, la premsa no està ja tan a sobre, ni és tan pesada com és aquí a Espanya, i no és perquè em vulgui tirar pedra sobre el meu propi taulat, però ostres, sí, és veritat que la premsa esportiva del país actualment dona que desitjar, però veurem. Ara estava mirant una cosa, tornant al tema anterior, Pau, d'Abdelkarim, de Hamza Abdelkarim, d'aquest jugador del Barça, ha renunciat a les seves vacances. Ha fet aquest sacrifici de renunciar a aquestes vacances que li pertocaven després de ser eliminat del Mundial el dimarts, però avui mateix ja s'ha sumat als entrenaments de Hansi Flick.
1: Del primer equip, no?
0: Sí, del primer equip. Carai. Ja s'ha sumat, ha decidit no fer aquestes vacances que li pertocarien com a dies lliures després de jugar al Mundial, així que ha decidit tornar als entrenaments, dir-li a Hansi Flick, ei, mira, jo estic aquí, compta amb mi, i esforçar-se també per intentar tenir el lloc en aquest primer equip. Ostres, que també, déu-n'hi-do l'esforç que han de fer aquests jugadors per veure la confiança. L'any passat, si no m'equivoco, qui va ser qui va despuntar la pretemporada?
1: Dro, potser.
0: Va ser Dro, però no va haver-hi algun davanter que al final no va acabar de quallar.
1: No, anava a dir Pau Víctor, però aquell va ser Fa 2.
0: Fa 2. Doncs estic dient en Pau Víctor. Bueno, però Gerard Martín també, no? Va sortir de la pretemporada.
1: Sí.
0: No? Sempre acaba sortint algun dos jugadors de la pretemporada, del juvenil, del Barça B.
1: Sofre Torrents, també.
0: També, veurem. I quin paper, sobretot, jo crec que la pretemporada tindrà un paper molt important amb Xavi Espart.
1: Sí. A mi és un jugador que m'encanta, Xavi Espart, com a lateral dret, és increïble.
0: Jo crec que serà el titular de la pretemporada, perquè Koundé, ostres, està a semifinals, pot passar a la final, ho pot guanyar, i a més, els dies de vacances, jo crec que Koundé no se'ls estalviarà. Koundé farà les vacances.
1: Sí.
0: Per tant, aquí, amb els pocs laterals que tens, entre Héctor Fort, que també farà la temporada, i Xavi Espart, seran els dos laterals del Barça en aquests partits, i veurem qui acabarà tinguent minuts i qui acabarà convencent a Flick, perquè crec que d'aquests dos es quedarà un només.
1: Sí. Tu amb qui et quedaries? Jo, sincerament, em quedaria amb Xavi Espart, degut a que la temporada passada el nivell que va mostrar amb els pocs minuts que va jugar amb el Barça, tot i que Héctor Fort també ho va fer molt bé, com a lateral dret suplent em quedaria amb Xavi Espart. Em sembla que, de fet, ho vam comentar en el partit d'anada contra el Newcastle United, també es va fer un partidàs allà, va sortir els últims 5 minuts i ho va fer tot bé.
0: No, ja et dic, jo també em quedaria amb Xavi Espart, el que passa que no sé si vendre a Héctor Fort.
1: Jo és que no tinc tan clar vendre'l, potser li donaria una altra sessió.
0: Sí, però aquí està el perill d'acabar amb un jugador d'acabar en sessió en sessió.
1: Sí.
0: Sessió en sessió. Costa. Jo crec que esperarem a aquesta pretemporada i sabrem com acaba totes aquestes pel·lícules.
1: Sí, i ara anem a seguir amb un altre titular del Diari Sport que diu Tielemans molt a prop del United. Fabrizio Romano assegura que Yuri Tielemans fitxarà pel Manchester United. El club anglès pagarà 41 milions d'euros de la seva clàusula i se l'emportarà de l'Aston Villa després de tancar-ho amb el jugador belga.
0: Doncs mira, Tielemans, que ha fet molt bon Mundial en Bèlgica.
1: Sí, ha estat bé.
0: Ho ha fet bé i es mourà, sembla ser, cap a l'United, i un United que ja està fent fitxatges. Per exemple, ha fet el fitxatge d'Andrei Santos del Chelsea per 58 milions. Per tant, bueno, a més, és un jugador molt jove, de 22 anys, Andrei Santos, està considerat com una de les grans promeses d'aquesta generació de Brasil. I sumat a Tielemans, un jugador amb experiència ja, un Tielemans que també va jugar, si no m'equivoco, en el Leicester, que va guanyar la Premier League quan era més jove. Ostres, jo crec que amb aquesta combinació pot anar molt bé.
1: Totalment, a més se li està quedant un mig al camp al Manchester United, Moló. I ja també informar les renovacions que ha fet el Club Futbol Tordera i les incorporacions, sobretot, que ha tingut les renovacions, totes fins al 2027, de Serrano, Casanovas, Pujadas, Masfe, Badó, Barceló, Juanma i Alejandro. Mm-hmm. Bé, o sigui, al final...
0: Mantenint la base que t'ha portat fins aquí,
1: sí,
0: mantenint aquests jugadors de casa, seguint una mateixa política, mantenint els pilars, per tant, bona feina per de la Junta.
1: I fitxatges, Carlos Rodríguez, un tordarenc que torna a casa, va excel·lir en 2 anys l'etapa juvenil amb l'Aquatel, cosa que el va fer firmar per l'Adam a Divisió d'Honor i passant també per les files del Badalona Nacional. I l'altre fitxatge és Enzón, torna a casa Enzón. L'estrena amb el Club Futbol Tordera fa uns anys el va seguir d'una brillant carrera passant per la Jove Lloret, a Primera Catalana, i jugant la temporada passada a la Tercera Ref, a Múrcia. Ara torna a casa per desbordar des de l'extrem ofensiu, des d'on juga David Serrano.
0: No, mira, el que comento, seguint una mateixa estructura, una mateixa política de tordarencs que tornin a casa, de tornar el talent que va marxar fa uns anys, doncs que torni ara al Tordera, que es vegi com aquest projecte de no només som un equip que està a segona catalana, sinó d'un equip que vol créixer també.
1: Sí.
0: Per tant, això ja és molt bo. I m'agrada que siguin d'aquí a casa, que a més jugadors que han tingut una àmplia experiència en categories superiors a segona catalana, que sàpiguen que aquí també s'ha de treballar, però això, que tornin jugadors talentosos que han estat anys a fora, que tornin a casa doncs, per fer créixer el club, i són jugadors també molt joves, per tant, també són il·lusionants.
1: Exactament, no sé si ens sobra algú de temps.
0: Sobra, sí? Pots comentar.
1: Doncs perfecte, anem a fer, com sempre, un compra, vens o cedeixes.
0: Mm-hmm, vinga.
1: Aquest cop he triat el Madrid, va, anem a fer-ho així ràpid, pim-pam, pim-pam. Amb 18 Courtois.
0: No, me'l quedo.
1: Jo també. Això, clar, com a si fóssim presidents del Madrid, perquè com aficionats no. Lunin, jo estic per dir-te que me'l quedo.
0: No, jo me'l quedo. És un suplent de garanties. Et va portar una final de la Champions, que per llàstima no te la va poder jugar ell per... Suposo que per vaques sagrades.
1: Sí.
0: Però et va portar una final de la Champions, Lunin.
1: Denzel Dumfries.
0: Bueno, nou fitxatge. No,
1: exacte,
0: podem dir, no podem dir
1: no,
0: res.
1: No podem dir res. Al igual que Konaté, o Corella. Aquests. Militao.
0: T'he de dir que aquí... Jo ara m'ho plantejo, com si fos jo directiu del Madrid, eh? Militao, en plena estat de forma, és un dels millors centrals que hi ha ara mateix. El que passa que les lesions no li han respectat. Primer els creuats d'una cama, després els creuats de l'altra cama. Són dues lesions, ostres, molt complicades per un futbolista. Són 2 anys que et deixa fora el terreny de joc.
1: Sí.
0: Quan tornes, ostres, és complicat tornar al mateix nivell que estaves abans. Es pot fer, no dic que no, però és complicat. Això sí, ostres, no tinc clar què faria. Jo crec que em plantejaria si vendre o no, perquè ja no és tan jove com abans, quan va venir, per tant, jo em plantejaria una venda. La plantejaria.
1: Jo també el vendria. Trent Alexander-Arnold.
0: Uf!
1: Jo aquest... Mira, et dic que me'l quedo.
0: Jo me'l quedo com a lateral... Bé, pot jugar amb Dumfries i Trent, perquè són dos perfils, crec que, diferent de lateral. Per tant, un et pot servir per algun tipus de partit i l'altre per un altre tipus.
1: Sí, sí. Raúl Asensio.
0: Mira, me'l quedo, però crec que seria el quart central.
1: Sí, jo el vendria directament. Álvaro Carreras.
0: El venc.
1: El vens? Ostres, això no m'ho esperava. Jo me'l quedava, la veritat, Álvaro Carreras, però bueno. Antonio Rüdiger.
0: Me'l quedo.
1: Jo també, un central molt, molt contundent. Ferlan Mendy.
0: Me'l quedo.
1: Jo igual. Bernardo Silva, no podem opinar. Jude Bellingham.
0: Me'l quedo.
1: Sí, cap dubte. Camavinga.
0: El venc.
1: El vens? Ostres, jo l'hagués cedit a Camavinga.
0: No, aquest tipus de jugador ja no el pot cedir. aquest tipus de jugadors ja tenen un perfil. És com si intentes cedir ara mateix a De Jong, intentes cedir a...
1: Però encara és jove, Camavinga.
0: Sí, però ja té un paper, ja té un rol que no el pots afluixar d'allà amb una sessió. No, jo el veig com a venda. I a més, Camavinga ja porta dues temporades que ja no té el mateix nivell que abans. Jo crec que si m'arriba una bona oferta, jo el venc, sí.
1: Seguim. Ara, Fede Valverde.
0: Me'l quedo. És pilar, és la columna vertebral del mig del camp del Madrid.
1: Aurelien Tchouaméni.
0: Un altre jugador que jo, sincerament, me'l vendria.
1: Jo també.
0: El vendria.
1: És a que mi
0: el que crec que el que crec que el Madrid, no és perquè vulgui treure jugadors, sinó que crec que el Madrid, a mig del camp, ha de fer una revolució.
1: Sí, sí.
0: L'est ha de ser Fede Valverde i trobar dos jugadors titulars que encaixin amb Valverde i que sàpiguen associar. No vols vendre Camavinga, no vols vendre Tchouaméni? Suplents, i vens a tota la resta que tens ara de suplent. Però... jo crec que el Madrid necessita... És que des de la marxa de Modric i Kroos,
1: sí,
0: el club ha de fer mirar a la posició migcampista.
1: Seguim ara a Arda Güler. Jo aquest me'l quedo, no tinc cap dubte.
0: Tinc els meus dubtes. Tinc els meus dubtes. Sobretot en aquest Mundial m'ha decepcionat molt Arda Güler.
1: Home... amb la seva selecció tampoc es pot fer gaire cosa.
0: Bueno, però tenen moltes joves promeses.
1: Home, i el dit, sí, però...
0: Jo crec que... Mira, me'l quedo... Però... Uf. Sí, me'l quedo.
1: Al límit. Vinícius Júnior.
0: Me'l quedo.
1: Tràgicament, se l'han de quedar. Kylian Mbappé.
0: Tot i que? M'arriba una oferta d'Aràbia per Vinícius.
1: Jo l'accepto d'una.
0: Vale.
1: 100 i pico milions.
0: Sí.
1: Sóc Kylian Mbappé.
0: Me'l quedo.
1: Seguim. Rodrigo Góis.
0: Me'l quedo.
1: Rodrigo...
0: T'he de dir que és,
1: bueno,
0: una...
1: sí.
0: És un dels jugadors que més m'agraden i que més infravalorats estan del Madrid, crec.
1: Gonzalo García.
0: El cedeixo.
1: El cedeixes? Mm-hmm. Uf, jo aquí me l'hagués quedat. Brahim.
0: Me'l quedo.
1: Jo també. Fran Mastantuono.
0: El cedeixo.
1: El cedeixes?
0: Mm-hmm.
1: Jo el venc directament.
0: Jo crec que pot explotar. És molt jove, molt. Encara pot explotar. És la primera temporada que juga fora d'Amèrica, bueno,
1: sí,
0: que juga fora d'Argentina i ha vingut a Europa. És un futbol molt diferent, és molt jove, s'ha d'adaptar, no ha caigut bé, li ha pesat molt als 80 milions que ha costat de fitxatge.
1: Sí.
0: Per tant, jo crec que el cediria i veuria com evoluciona. Si després d'aquesta sessió veig que el nivell no ha sortit, vol dir que és un jugador que no està fet per Europa, i aquí sí que me'l plantejaria vendre'l. Però ara mateix el cedeixo, que tingui minuts i a veure si evoluciona bé.
1: Doncs finalitzem els jugadors amb Mendrick.
0: Me'l quedo. Davanter suplent, per això he cedit a Gonzalo Ramos. Raúl García.
1: Gonzalo García.
0: Ostres, tio, he liat a tothom.
1: Masses davanters.
0: Sí, però sí, per això l'he cedit i em quedo d'Endrick, el recupero de la sessió, que crec que li va anar bé a l'Olímpic de Lyon. I això, sí, el cedeixo.
1: Jo a Endrick també me'l quedaria. No sé si vols afegir alguna cosa més.
0: Mira, vull comentar un dels possibles noms que s'han ofert també. Lisandro Martínez, el defensa de l'Argentina, s'ha ofert a l'Atlètic de Madrid, però que té contracte fins a 2027, és a dir, li queda un any de contracte amb el Manchester United. Les últimes informacions és que es relaciona o amb el Madrid o amb el PSG, perquè potser no es vol quedar en el United, però sí que el club de Manchester vol renovar el seu contracte. Veurem també aquesta pel·lícula de la defensa de Lisandro Martínez, té 27 anys, per tant,
1: clar,
0: encara té anys de carrera. Després, el Màlaga, que ha pujat a primera divisió, es parla de que va darrere d'un canterà del Madrid, va darrere de Thiago Pitarch.
1: De Thiago Pitarch? Ah, bueno, això veig un bon fitxatge pel Màlaga.
0: 18 anys, veurem si té forat o no, a la primera temporada amb José Mourinho, ha arribat ara Bernardo Silva, ostres, ho té complicat, però veurem el paper... que té Thiago Pitarque en aquest Madrid, si s'acaba quedant, o si aconsegueix tenir aquesta cessió cap al Màlaga, que crec que serà una cessió, eh?
1: Sí, això... sí, això també, és un jugador molt jove.
0: Això ho veurem. I fins aquí el que volia destacar.
1: Molt bé.
0: Doncs moltes gràcies, Pau, per portar-nos aquesta secció d'on repassem el mercat de fitxatges. Una secció bastant interessant, que hem parlat de moltes cosetes, per tant, nosaltres ho deixarem aquí. Moltíssimes gràcies, Pau, de debò, per tornar a venir. Ens veiem demà, que com he comentat al principi, tindrem una tertúlia fent prèvia d'aquestes semifinals.
1: Vinga, adeu!
2: La banqueta d'estiu, la dosi esportiva refrescant diària de Ràdio Tordera. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre, a Ràdio Tordera.

Vinga, van. I per acabar, us portem una nova secció que em tindreu a mi parlant amb vosaltres, que la intentarem portar cada dia a partir d'aquesta setmana, però que sabeu que si algun dia no en tenim és perquè els continguts que portem bueno, cada dia són més importants que aquesta pròpia secció, eh? Per tant, els dies que puguem us la portarem. I són, què són? Doncs aquestes efemèrides. Per la gent que no sàpiga què són unes efemèrides, us portarem algunes dades esportives, òbviament, de quelcom que hagi passat un dia com avui, però dels altres anys. És a dir, què va passar un 13 de juliol, per exemple, del 1930? I és que començarem per això. Va ser l'origen de la Copa del Món. Va començar en aquest 1930, en aquesta Copa del Món. I bé, comencem el nostre repàs a l'Uruguai, perquè un 13 de juliol del 1930 va començar la primera Copa del Món de la FIFA, de la història, de fet. A diferència dels tornejos actuals, amb processos de classificació globals, infraestructures multimilionàries, la primera edició va comptar únicament amb 13 seleccions convidades, 9 d'americanes i 4 d'europees. Els equips europeus van ser França, Bèlgica, Iugoslàvia i Romania. Van haver de fer un viatge transatlàntic en vaixell que va durar entre 2 i 3 setmanes. 3 d'aquests equips van viatjar junts de bord del transatlàntic Conte Verde. A les 3 de la tarda, l'hora local, es va disputar els dos primers partits del torneig de forma simultània a l'estadi a Pocitos de Montevideo. França es va enfrontar a Mèxic i al mateix temps, a l'estadi Parque Central, els Estats Units va jugar contra Bèlgica. I el primer gol de la història del Mundial es va arribar al minut 19 entre el partit de França i Mèxic. L'autor va ser el davanter francès Lucien Laurent i la jugada va començar amb una passada des del seu extrem dret, Ernest Liberati, que Laurent va rematar de volea des de la frontal de l'àrea cap a l'escaire dret de la porteria mexicana. França va acabar guanyant aquell partit amb un resultat de 4-1 i, paral·lelament, els Estats Units va derrotar a Bèlgica per 3-0. Aquests van ser el punt de partida d'una competició que avui dia atura l'activitat esportiva mundial cada 4 anys i que aquesta setmana tindrem el final d'aquest Mundial del 2026, que la final es disputarà aquest diumenge. Demà tenim aquestes semifinals, com ja us hem dit. Seguim parlant també d'aquest Mundial i és que un 13 de juliol de 2014 va jugar-se a l'estadi Maracanà de Rio de Janeiro la final de la Copa del Món del 2014, com comentava, entre Alemanya i l'Argentina. Alemanya arribava a la final després de derrotar l'anfitrion a Brasil amb un contundent 7-1 a les semifinals. L'Argentina, per la seva banda, s'havia classificat després de guanyar Països Baixos a la tanda de penals, després d'un empat a 0. El partit pel títol va estar marcat per l'ordre tàctic de totes dues seleccions i una possessió de pilota dominada per l'equip alemany amb un 60%, davant del 40% del conjunt sud-americà. Després de 90 minuts sense gols, on Gonzalo Higuaín va veure com se li anul·lava un gol per fora de joc al minut 30 i Howedes va rematar el pal abans del descans, el partit va anar a la pròrroga. La resolució va arribar a la segona meitat amb el temps afegit, concretament al minut 113. André Schürrle va protagonitzar una internada per la banda esquerra que va acabar amb una centrada a l'àrea. I allà, Mario Götze, que havia entrat al camp en minut 88 substituint a Miroslav Klose, va controlar la pilota amb el pit i va rematar sense deixar-la caure, superant el porter Sergio Romero. Aquell gol va establir l'1-0 definitiu. Alemanya es va proclamar campiona del món per quarta vegada en la seva història, convertint-se en el primer equip europeu en aixecar el trofeu en territori sud-americà. I anem a passar a l'última efemèride, i és que en el 2018, aquesta ens queda cada cop més a prop, es va disputar el partit més llarg de la història del torneig Wimbledon. I és que ens viatgem ara al England Club a Londres. Un 13 de juliol del 2008 es van disputar les semifinals més llargues de les històries de Wimbledon. Els protagonistes van ser el sud-africà Kevin Anderson i el nord-americà John Isner. El partit es va convertir en una autèntica prova de resistència física i mental que es va allargar fins a 6 hores i 36 minuts. Déu-n'hi-do, Com estàs tu, que jo em poso a jugar un partit durant 6 hores i mitja. Després de 4 sets d'extrema igualtat, el bitllet per la final es va decidir en un 5è set agònic. En aquell moment, el reglament del torneig no previa el desempat tradicional en l'última mànega, de manera que calia guanyar
per una diferència de dos jocs. I el resultat d'aquella final, d'aquell darrer set, perdó, va ser un increïble 26-27 a favor d'Anderson. Sumant tots els parcials, es van disputar fins a 99 jocs en un sol partit. Aquell enfrontament va portar els jugadors al límit de l'esgotament i va ser el detonant principal perquè mesos després l'organització decidís canviar aquesta normativa històrica i introduís el tie-break al cinquè set per evitar els partits de llarga durada. I amb això acabem aquesta secció de les efemèrides per actualitzar-nos una mica del que passava un 13 de juliol, però dels altres anys.

I amb això, que nosaltres ho deixem aquí, moltíssimes gràcies per estar al meu cantó en aquesta banqueta, escoltant-me ben relaxats, on hem tingut aquesta secció amb en Pau Serrano per actualitzar-nos una mica del mercato, el mercato tant tordarenc com també global, i després aquestes efemèrides del que passava tal dia com avui, de fa uns quants anys. Moltíssimes gràcies de debò per acompanyar-me aquest vespre, que acabeu, que hagueu iniciat la setmana de la millor manera possible, amb molts ànims, que això també hagi servit per relaxar-vos una mica d'aquest dilluns, que sempre costa, començar la setmana, però bé, ens veiem demà amb més i millor. Compte que demà tenim aquesta tertúlia. Vinga, va, que vagi bé. A reveure i bona nit.

0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Escola de Música Crescendo, un espai on poder aprendre i gaudir amb la música, obert a totes les edats. Aquest proper curs vine a aprendre a tocar el teu instrument davant l'escola Serra de Miralles, al carrer Doctor Fleming 22 de Tordera. Truca al 611-803-882 o vine aquest juliol i agost i aconseguiràs un 50% de descompte en la matrícula. Escola de Música Crescendo. Fes que la teva passió soni ben fort.
2: YouTube, la teva pantalla de proximitat. T'has perdut el partit de futbol, d'hoquei o de bàsquet? Vols tornar a veure la festa major o aquella xerrada tan interessant? Al YouTube de Ràdio Tordera tens totes les nostres retransmissions esportives, socials i festives a la teva disposició. També hi trobaràs les videonotícies i els programes en directe per veure'ns quan vulguis. Subscriu-te al canal de YouTube de Ràdio Tordera. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
3: Pont i Pujol, consultoria integral per a empreses i patrimonis personals. Més de 50 anys veient créixer empreses i l'experiència ens porta a l'eficiència. Consulti'ns el que necessiti, li aportarem solucions i optimitzarà recursos. Pont i Pujol, ens trobarà a Tordera, carrer Camí Ral 35 o pot demanar cita al telèfon 93 764 0469.
4: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
5: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
6: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
7: No, primer has de fer la digestió.
6: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
7: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc.
8: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
9: Hi ha plans d'estiu i planassos per tota la vida. Només aquest mes, a Dental Company Tordera, tens un 20% de descompte en tractaments d'implantologia. Demana cita al 930 13 02 78.
10: Dental Company, porque sonreír es salud.
4: 107.1 FM. Tordera.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 9, us parla Mercè Roura. Els bombers han donat per estabilitzar l'incendi d'Aiguamúrcia a l'Alt Camp, un foc que ha afectat també els municipis de Querol i Pontons a l'Alt Penedès, sobretot superfície forestal. Protecció Civil ha aixecat el confinament de tots els municipis afectats i ja permet el retorn de les persones evacuades pel foc de les urbanitzacions i nuclis disseminats de Querol. Tot i això, es manté tallada la carretera T244 i es restringeix l'accés a la zona. Ara, a les 9, hi ha prevista una compareixença dels bombers per actualitzar l'estat de l'incendi. I Esquerra Republicana aspira que la sentència del pròxim dijous del Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea sobre l'amnistia posi l'Estat davant del mirall i evidenciï el boicot judicial a la democràcia. O així ho ha confirmat la secretària general dels Republicans, Elisenda Alemany.
3: Sí que som optimistes amb la sentència del TJUE en el sentit que posarà davant del mirall l'Estat espanyol i els seus dèficits democràtics i l'autèntic boicot judicial que està patint la democràcia.
2: I el Consorci Hospitalari de Vic ha presentat un projecte per millorar el benestar de la gent gran amb jocs sensorials interactius. El nou FM.

0: Una Fàbrega.
1: El Cercle 6 Epson i la Fundació El Llindar han impulsat un projecte per millorar el benestar emocional i l'autonomia de la gent gran a través dels jocs interactius i estímuls sensorials. La prova pilot s'ha presentat avui a la residència Aura de Manlleu, on els usuaris ja han pogut experimentar amb el material pensat per estimular la memòria, l'orientació i la psicomotricitat. Sentim a la directora de la residència Aura, Imma Cantizano.
2: Són uns jocs que fan que els nostres usuaris, quan ells estan jugant, doncs els hi canvia la cara. Tant usuaris que estan adormits, que els estimules, com aquestes persones que a vegades estan una mica alterades, a baixar una mica el seu llindar d'estrès o ansietat.
1: Els jocs i els elements sensorials han estat creats per alumnes de la Fundació El Llindar amb el suport tecnològic d'Epson, combinant així innovació i també impacte social.
0: I el grup d'experts creat per la Comissió Europea per avaluar els riscos de les xarxes pels infants recomana a l'executiu d'Ursula von der Leyen establir un marc comú a escala europea que restringeixi les plataformes en línia als menors de 13 anys i condiciona així l'accés a partir d'aquesta edat en cada plataforma. La presidenta ha anunciat aquest dilluns que Brussel·les presentarà després de l'estiu una proposta per incrementar la protecció dels menors en línia basada en les recomanacions d'aquests experts. I ha mort amb 100 anys l'artista transformista Hilda Love, segons ha anunciat a les xarxes. Love era el nom artístic d'Eduardo Enrique, nascut el 1926 a San Fernando Carris. La major part de la trajectòria es va tenir, la va fer a Barcelona i portava el nom de Hilda per Rita Hayworth.
3: El cap de setmana, el rock a Ràdio Tordera es diu Rockmasters. Rockmasters, un programa del vostre amic Xavi Canigó. Història, anècdotes i molta música de les grans formacions de tots els temps. Rockmasters, el programa de rock a la teva amiga.

Bona tarda, bona nit, depenent si esteu escoltant el programa el dissabte o el diumenge. Comença aquí un dia més, un cap de setmana més, un Rockmasters més. Avui ens submergim en un univers d'una de les bandes que va inventar el hard rock tal com el coneixem avui en dia. Una banda que va néixer a Anglaterra l'any 1968 i que, amb una formació de 5 músics prodigiosos, escolteu-me bé, prodigiosos, van sacsejar els fonaments de tota la música a nivell mundial. Parlem de Deep Purple. Deep Purple, una màquina de rock que ha combinat com cap altre la potència de la guitarra elèctrica amb la força d'un orgue Hammond, creant un so d'una magnitud sense precedents. Des dels seus inicis psicodèlics fins a les seves etapes de hard rock devastador, Deep Purple ha estat sempre al capdavant, marcant el camí que molts altres seguirien en un futur. Així és que cordeu-vos les sabates, poseu-vos el cinturó, que comencem. I comencem com cal, amb el tema més famós que mai s'ha escrit inspirat en un incendi. El 4 de desembre de l'any 71, al Montreux Casino, la banda de Frank Zappa actuava davant dels ulls de Deep Purple, que eren entre el públic. Estaven prenent notes per al que seria el seu proper enregistrament allà mateix, a Suïssa. Algú va disparar una pistola de senyals i l'edifici va quedar en flames. Smoke on the water, fum en el, per sobre l'aigua, en el llac. Va néixer d'aquella nit caòtica. El motiu inicial de la guitarra d'en Ritchie Blackmore és probablement el passatge més reconeixible de tota la història del rock. Una cançó que no és només música, és tot una memòria col·lectiva. Així és que anem per feina. Smoke on the Water, en directe des de Made in Japan, 1972, l'incendi del llac Gènova, al teu programa Rockmasters. Els protagonistes avui, els Deep Purple.

Smoke on the Water, els Deep Purple, els protagonistes avui al nostre Rockmasters. Si això no us fa despertar els sentits, us puc ben assegurar que res ho farà. Smoke on the Water és la porta d'entrada al temple, a l'univers de Deep Purple. I és que per entendre aquesta formació hem de parlar de les seves formacions com si es tractés d'un organisme viu en constant evolució. La banda va passar per diverses etapes, les anomenades Mark, cadascuna amb la seva pròpia personalitat. La primera formació, la Mark I, va produir una joia que avui recuperem, un tema que molts consideren una de les actuacions vocals més exigents del rock. Estem parlant d'una peça que en el seu punt àlgid assoleix uns registres que pocs cantants del planeta han pogut igualar. Child in Time, un nen a temps, podríem traduir-ho així, és un viatge de 8 minuts que va de la calma absoluta a l'explosió total, amb la veu de Ian Gillan llançant uns crits aguts i penetrants que han quedat gravats en la memòria de tothom qui ha escoltat aquesta cançó, aquest gran tema. L'orgue de John Lord teixeix una tela sonora hipnòtica que sobre la qual en Richie Blackmore construeix el seu solo amb la pressió d'un cirurgià i amb una passió d'un volcà. És algo espectacular. La lletra, amb línies com "You're wasting time", "perds el temps mentre el temps s'escapa", apunta a la guerra del Vietnam i a la innocència perduda d'una generació. És una peça totalment colossal. Anem a escoltar aquest gran tema, "Child in Time", els nostres protagonistes avui, els Deep Purple.

Child in Time, Deep Purple, elevant el rock a una altra dimensió. Vinga, seguim el viatge. L'any 1972, Deep Purple va publicar Machine Head, voldria ser així com Cap de la Màquina, un àlbum gravat en una setmana al Gran Hotel de Montreux, amb un estudi mòbil dels Rolling Stones. L'incendi del casino ja havia passat, però la inspiració seguia totalment viva. L'àlbum va ser un d'aquells més venuts d'aquell any i conté algunes de les peces més contundents que el rock ha donat. Highway Star és potser la primera gran expressió del que més endavant s'anomenaria speed metal, el metall de velocitat. Però l'any 1972 Deep Purple simplement ho va fer perquè sí, perquè podien, perquè la música els demanava velocitat, els demanava córrer. En Ritchie Blackmore i en John Lord es van proposar demostrar que la guitarra i el teclat podien competir de tu a tu en una peça construïda a 100 per hora. El solo d'orgue de Lord és una lliçó de tècnica i ferocitat. I el de Blackmore és un recital de velocitat i de total precisió que va deixar la competència sense arguments. En Ian Gillan canta amb una arrogància magnètica, podríem dir. Ningú em va traure el cotxe, el correré fins que calgui. Això és un tros que canta a la cançó que escoltarem a continuació, Highway Star, des del Made in Japan, l'any 1972. Els nostres protagonistes avui, els Rockmasters, els Deep Purple.

Jo em pregunto, què no és brutal amb els Deep Purple? Tot. És una bala disparada a l'espai, Highway Star. Highway Star és velocitat pura. Ara anem a canviar de marxa, anem... Tornem als inicis, va. Tornem enrere. Abans que Machine Head els catapultés a la fama mundial, Deep Purple ja havia demostrat que tenien personalitat pròpia. L'any 1970, quan tots parlaven del rock progressiu de Yes i de la sofisticació dels Beatles, Deep Purple va treure Black Night, Nit Negra, com a senzill i el va posar a Europa cap a dalt, no, cap avall. Un tema que barreja blues, el hard rock i un ganxo melòdic irresistible. Black Night és crua, és directa, sense adornos. Sense adornos innecessaris. En Blackmore, Richard Blackmore, construeix el motiu principal de la cançó amb una seguretat totalment absoluta. I la secció rítmica d'en Roger Glover al baix i la d'en Ian Paice a la bateria crea un terreny ben ferm i poderós sobre el qual en Ian Gillan lliura una interpretació vocal insolent i seductora. Va arribar al número 2 a les llistes britàniques i es va convertir en un dels primers himnes de la banda, senzilla en aparença, devastadora en la seva execució. Black Night és la prova de que de vegades menys és molt més. Anem a escoltar aquest gran tema, Black Night, de la mà dels nostres protagonistes avui, els Rockmasters, els Deep Purple.

Black Knight. Des del Royal Albert Hall l'any 1970, aquesta joia, els Deep Purple, amb aquesta altra joia, Black Knight. Ara anem a fer un canvi, ara un canvi de formació que va sorprendre a tothom. L'any 1973 va ser un any de terratrèmol intern per Deep Purple. En Ian Gillan i en Roger Glover van abandonar la banda i la majoria dels fans van pensar que tot s'havia acabat. Però no, Deep Purple va tornar amb una nova formació, la anomenada Mark III, incorporant en David Coverdale, tot un luxe, a les veus, i en Glenn Hughes, al baix. I van fer alguna cosa que poques bandes poden aconseguir. Van reinventar-se de nou. Burn, crema, és la peça que va presentar la nova formació al món l'any 1974. Quin debut! En Coverdale i en Hughes formaven un duo vocal fascinant, amb registres i colors completament diferents que es complementaven a la perfecció. En John Lord torna a brillar amb l'orgue i en Blackmore construeix un dels seus solos més elegants i ferotges alhora. La lletra parla de destrucció i renaixement, parla de renaixença, parla de burn, parla de crema, crema el cel, com si Deep Purple estiguessin descrivint la seva pròpia transformació, un tema que va sorprendre els escèptics i que va conquerir nous seguidors. Anem a escoltar aquest gran tema, Burn, els Deep Purple, els protagonistes avui, al nostre Rockmasters.

Impressionant, Burn, impressionant, tota la banda impressionant, la veu d'en David Coverdale amb aquesta nova Mark III. És Deep Purple simplement reinventat. Jo diria que encara més forts. Ara anem cap a un moment més melancòlic, més diferent, més diferent. La banda va travessar un llarg desert durant els anys 80. Les disputes internes, especialment entre en Richie Blackmore i en Ian Gillan, van portar a la dissolució oficial l'any 1976. 9 anys de silenci, però cap al 1984 va passar el que molts havíem somiat. La formació clàssica, la Mark II, és a dir, Blackmore, Lord, Gillan, Glover i Pace, es van tornar a reunir. Va ser portada de revistes, notícia internacional, un esdeveniment que va fer estremir el món del rock. El primer àlbum del retorn, Perfect Strangers, va arribar amb una cançó homònima que semblava escrita per commemorar el retrobament. La lletra parla de dos éssers separats pel temps que es retroben i constaten que la flama encara segueix viva. Entre la cançó, la lletra diu: "No som estranys, som perfectes desconeguts". En Blackmore va recuperar la seva sonoritat característica, en Gillan la seva veu poderosa, i la banda va demostrar que el talent, quan és genuí, no s'oxida. Una tornada totalment en majúscules. Anem a escoltar aquest Perfect Strangers, anem a escoltar la banda dels Deep Purple.

0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: T'has perdut algun programa o vols tornar a escoltar alguna entrevista? A Ràdio Tordera t'ho posem molt més fàcil.
2: Hem renovat l'apartat d'àudios a la carta. Ara tots els programes estan organitzats perquè siguin més visibles i accessibles. Trobar el que busques ara és molt més senzill.
1: A la portada de la web i a les xarxes socials et continuarem recomanant els 3 àudios destacats de cada jornada. Però ara tota la nostra programació està al teu abast amb un sol clic.
2: Entra a radiotordera.cat i recupera'ns quan vulguis.
1: Ràdio Tordera, sempre amb tu. Ara més fàcil.
3: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
4: L'estiu més festiu

0: Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: A Instalsar fem 25 anys. Instal·lació, manteniment i reparació de plaques solars, termosifons, calderes i estufes de pèl·let. I també d'aire condicionat, escalfadors, tot amb la màxima garantia. Aprofita ara el nostre pla Renove de Calderes. Porta'ns la vella i et descomptem 150 euros de la nova. Instalsar, al carrer Sant Ramon 15 de Tordera i al telèfon 666 50 27 50.
2: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 10. Us parla Mercè Roura. Els bombers confien per donar per controlat demà dimarts al matí el foc d'Aiguamúrcia, que ha cremat 154 hectàrees, majoritàriament forestals a Querol i Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, i a Pontons, a l'Alt Penedès. El cap d'intervenció dels bombers, Ricard Espósito, ha indicat que si a la nit no sorgeixen represes es podrà assolir l'objectiu i ha destacat que el cel s'ha tapat i que durant la nit creixerà la humitat. 17 vehicles dels bombers i 80 efectius seguiran remullant el foc del perímetre, del qual no ha crescut en tota la jornada. Els agents rurals i els Mossos, recordem, investiguen les causes i treballen en diferents hipòtesis, una de les quals és la intencionalitat. Tot plegat, parlant dels agents rurals, que han ampliat a 76 els municipis de 16 comarques de nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi forestal, mentre Protecció Civil manté activades l'alerta del Pla Procicat per calor intensa i calor nocturna i l'alerta de l'Infocat davant l'increment del perill d'aquest incendi forestal. Les temperatures augmentaran clarament els propers dies, sobretot dimarts, demà i dimecres, amb valors que poden arribar als 38 i als 40 graus en diversos punts de Catalunya central, el litoral i el prelitoral. I satisfacció a l'Associació Catalana de Micropobles per l'anunci que han fet aquest cap de setmana el president de la Generalitat, Salvador Illa, de la posada en marxa d'un pla de pobles en què pretén injectar 400 milions d'euros en 4 anys als municipis més petits. Joan Solà Bosch és el president de l'associació i alcalde de Riner.
3: Sí, no només és per als micropobles, sinó que va molt més enllà el pla, però sí que es té en compte els micropobles d'una forma...

0: forma molt especial, doncs, per poder-s'hi acollir. I sí, doncs, de que el ventall de possibilitats que ofereix com invertir aquests diners sí que és d'una forma molt clara i directa, doncs, pensada cap a aquesta realitat, no? Que moltes vegades se'ns fa difícil de dir no només obtenir els recursos sinó poder-los executar, doncs, per les manques que nosaltres, per les manques tècnico-administratives que aquests ajuntaments tenim.
1: Els millors astrònoms de l'estat espanyol es donen cita a Tarragona aquests dies a menys d'un mes de l'eclipsi solar. Entre els temes abordaran la possible instal·lació de nous telescopis com el de 30 metres de les Canàries i l'impacte de la intel·ligència artificial a la física solar. Es tracta de la 17a reunió científica de la Societat Espanyola d'Astronomia que se celebra al Palau Firal de Tarragona. Una trobada que se celebra cada dos anys i que plega 560 professionals d'aquest àmbit, tot just, com us dèiem, a un mes d'aquest esdeveniment de l'eclipsi solar. Molt bona nit.

0: Notícies en xarxa.
1: Ciutadans de Catalunya, ja sóc aquí.
2: 5, 4, 3, 2, 1.
3: And now for my next number, I'd like to return to the

0: 4. Benvinguts a Hot Dance 80, un programa presentat per Josep Maria Jurado.
1: Una edició més, arriba la història de la música dance a la teva sintonia. I avui ho farem amb una banda que ens arriba des d'Alemanya. Estem parlant de la formació Propaganda.

grup va ser fundat el 1982 per Ralf Dorper, membre de la banda alemanya Die Kraps. Per això va convocar Andrea Stein i la vocalista Susan Freitag. Més tard van incorporar el músic i compositor Michael Mertens i la cantant Claudia Barken. Amb aquesta formació van editar el 1984 el seu primer senzill editat, que es deia Doctor Mabuse.

0: La banda, el 1985, va editar el seu primer àlbum sota el títol The Secret Wish, el qual aconseguiria el lloc número 16 en el rànquing britànic i tindria com a senzill més important P-Machinery, que soltem tot seguit.
1: Motor.

nit que el primer senzill de Propaganda va ser Doctor Mabús, que es va editar el 27 de febrer del 84. La que estem escoltant, Pea Machinery, es va editar el 29 de juliol del 85. Però entre aquestes dues van enregistrar un altre single que es va editar el 7 d'abril del 1985.

la carrera de propaganda va ser als 80. Però als 90, i més concretament al 1991, editaven What in My Heart.

Música de pop music. Les crispetes amb Robin Scott. Des del seu treball New York, London, Paris, Munich. Estàs sintonitzant Hot Dance 80, la teva emissora preferida. 21 freqüències arreu de Catalunya sintonitzen en Fris.

Si arribes de nou a la sintonia de Hot Dance 80, benvingut o benvinguda. És un programa dedicat a la música dance de dècades anteriors. Bàsicament 70s i 80s, però també punxem alguna cosa dels 90s. I si es fa algun remix, algun mashup, alguna cosa al segle XXI que estigui basat en cançons dels 70s i 80s, benvingut sigui. Aquesta pro que estem escoltant és del 1983. Ells són els Freed i això és I.O.U. I anem a escoltar ara una formació que tots són germanes. Són exactament 6 germanes. I és que sempre que parlem de família parlem dels Jacksons. Però a part dels Jacksons i Michael Jackson hi ha moltíssimes més famílies que revolucionaven les pistes de ball. En aquest cas serà Ruth Pointer, Anita, Sadako, Jane Pointer, Bonnie Pointer i Issa Pointer. Sabeu de qui estem parlant? Doncs de les Pointer Sisters.

La música dance dels 70s. En aquesta ocasió de la mà de les Pointer Sisters amb I'm So Excited. Des del seu Dance Bold Remixes escoltem aquesta cançó que va ser tot un èxit a les pistes de ball. I ara li posarem una mica d'imaginació amb un trio anglès que va tenir protagonisme a principi dels anys 80. Van tenir èxits a 28 països, guanyant 4 discs d'or, 9 discos d'or i més d'una dotzena de discos de plata a tot el món entre el 1981 i 1983. Els primers compassos ja sabeu qui són, eh, que sí? Estem parlant dels Imagination. I això són música i llums. Music and Lights. Des del seu In the Heat of the Night.

Hot Dance 80, el teu programa de dècades anteriors. La música dance funcionava a Itàlia, funcionava a Estats Units, funcionava a molts llocs. Si us parlem de l'antiga Iugoslàvia, i més concretament Croàcia, des d'allà ens arribava Alexander Marton, que va néixer el 4 d'octubre del 1959. Ja havia editat coses el 1985 i 86, com Camel by Camel i Exòtic and Eròtic. Però la cançó que el va fer famós va ser el People from Ibiza. I és que en aquella època es portaven els discos d'importació, hi havia botigues com Blanco i Negro, Raf, que es dedicaven a la importació de música. Després Blanco i Negro es va convertir en una companyia discogràfica i ara és la que es menja els torrons. I és que Blanco i Negro va comprar Max Music, que era la seva competidora directa. Aquest és un maxi single que va arribar al nostre país només editat per la cara A. La cara B era completament llisa.

després de la salutació del Mike Platines, el terror de les cabines, ens arriba High Energy, la música d'Evelyn Thomas, que va ser un dels primers músics a defensar la LGTBI.

0: Hot Dance 80, el teu programa dance de dècades anteriors. Et presentem en cada edició la història de la música disco, de l'Italo. Et presentarem la història del funk. I és que, a part d'escoltar la ràdio i fer ràdio nosaltres, com un mitjà de comunicació, i com a tal tenim d'informar, doncs, del que és la història de la música dance. Això ho fem cada edició, començant Hot Dance 80. Aquesta temporada, que ja en portem 13, hem decidit que un cop al mes escoltarem un megamix, o un minimix, mix, com va ser el primer que vàrem escoltar aquesta temporada. I és que el primer home que va enregistrar una sessió amb un vinil va ser en Raúl Orellana. I a partir d'aquí, Max Music, ja ho sabeu, va fer un concurs, el va guanyar Mike Platinas i en Javier Ucía, i varen enregistrar el Max Mix.
1: Uno, dos, uno.

Així és com comença, doncs, l'edició del Max Mix 1. El primer Megamix que van editar en Mike Platenas i en Javier Usía per la discogràfica Max Music.

0: tots els millors records, la millor música dels 80. No te la pots perdre. Cada setmana a Hot Dance 80, amb Josep Maria Jurado.
1: I ara, Hot Dance 80, escoltem Guilla la Guilla, Fox the Fox. I aquest seu preciós petit diamant, Precious Little Diamond. I és que va ser una cançó que es va ballar moltíssim. I ara, doncs, la puxem a Hot Dance 80.

Aquesta és la veu de Nika. Això és Japanese Boy. Probablement amb 13 anys no l'haguessin punxat. I és que a vegades se'ns escapen coses. Una cançó que segur que no punxaríem en condicions normals. A Hot Dance 80 és la que anem a escoltar tot seguit. Però és que l'altre dia per la tarda, escoltant el programa d'Antoni Peret, doncs em va portar aquests records.

I és que fent programes de ràdio de tarda, a vegades es punxen coses, doncs, com aquestes. Però feien moltes nits que no escoltava una cançó com aquesta. De Pink Floyd, eh? Tela Marinera, la música que es feia el 1978, que va ser la banda sonora de la pel·lícula The Wall, El Mur, i que els discjòqueis punxaven a les discoteques. Però a finals dels 70, tirem una mica més enrere, perquè El Mur és de finals dels 70, sortia això.

alguna vegada es comet error. Hem dit que el mur era de final dels 70 i aquesta de l'Hitback també. Aquesta de l'Hitback és el 83.

unes onades que ens porten a pensar en l'estiu que queda enrere. I és que hi ha gent que li agrada molt la platja, a altres no ens agrada tant, ens agrada més de nit. Però si estàs amb la persona estimada al teu costat, tant fa que sigui de dia, de tarda, de nit, qualsevol hora, pots anar a la platja a prendre el sol, a caminar, es poden fer 50.000 coses a la platja. Altres me les callo. Perquè els que venen ara als Level 42 ens donen lliçons d'amor.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de...
1: Infopodcast Tordera.
2: Hola, divendres 10 de juliol. Les tres paraules del dia són paràmetres, coble, telescopis i afegim una nova paraula que és pugen. Paràmetres. Tordera desplega mesures tècniques immediates per neutralitzar els paràmetres de pifes a l'aigua i la tordarenca Luna Azul Vallès González, menció especial al cinquè concurs de relats breus per la diversitat sexual i de gènere. El certamen celebrat al Masnou reconeix el talent literari jove de la comarca i reafirma el compromís contra la LGTBI-fòbia. Coble. La Coble Principal de Banyoles actua avui a la plaça. Ho faran en el marc de les audicions de sardanes que impulsa la nostra dansa cada divendres a les 10 del vespre. I l'Esplai de la Gent Gran de Tordera celebra el seu 49è aniversari adaptant l'espai per la calor. Demà dissabte es farà la missa i el concert i divendres següent es farà el dinar. Telescopis. El Cercle Astronòmic de Tordera organitza una nova observació de telescopis a Orsavinyà. L'activitat és gratuïta i es demana respectar l'entorn en tot moment i la Peixera presenta dissabte les darreres propostes de la programació. Entre d'altres, actuaran Circus Franc i Impro Hecatomba. Pugen. L'Atlètic A i el sènior de l'Atlètic Club Tordera pugen de divisió. Tots dos ascensos han aconseguit el despatx per la renúncia de les places d'altres equips. I el patinatge artístic Tordera celebra el seu 16è Festival de Patinatge a la Selva. Aquest diumenge l'esdeveniment, que servirà com a gran tancament de la temporada, es celebra diumenge al pavelló parroquial. Tordera desplega mesures tècniques immediates per neutralitzar els paràmetres de pifes a l'aigua. Pel que fa a la procedència d'aquests microplàstics industrials, l'alcaldessa ha assenyalat que l'Agència Catalana de l'Aigua ja ha iniciat una investigació per determinar-ne l'origen.
3: És l'Agència Catalana de l'Aigua qui és la responsable de buscar els orígens i així ens consta que s'estan analitzant els afluents d'alguns polígons industrials per determinar si algunes empreses que no estan complint amb la normativa o han d'afegir nous filtres perquè aquests abocaments d'aquests microplàstics no passen.
2: Avui esperem un 10, un 7.

0: El vent clar i un ambient novament calorós, tot i que han baixat ja les temperatures tan màximes com mínimes a l'espera d'una nova onada de calor que arribaria de cara a diumenge. A l'hort, ara mateix és un moment òptim per recollir tomàquets i pebrots i en aquest sentit també cal sembrar bledes i els primers enciams de cara a la tardor. Farmàcia de Guàrdia, la Tiburcio, al veïnat de Sant Andreu. Fa 5 anys explicàvem d'un nou brot de Covid-19 amb 60% de casos de la variant Delta i l'àudio que avui recomanem a la web i a les xarxes de Ràdio Tordera és les darreres novetats, l'actualització de la situació de l'aigua a Tordera amb l'entrevista amb l'alcaldessa Elisabet Mejías.
1: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local. L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punt FM.

107.1 FM. Radio Tordera.

107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: Els èxits de Ràdio Tordera. La música que es fa escoltar.
1: Aquesta cançó es diu Ni un duro.

l'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punt FM.

Yeah.

0: Vicky Mentor.
1: Radio Tordera, l'emissora que t'escolta.

0: Tordera. Serveis informatius.
1: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. Un incendi destrueix completament una casa de fusta a la urbanització de Tordera Park. Els equips d'extinció han perimetrat les flames per evitar que arribés a zona forestal. Així ens en parlava un dels veïns d'aquest immoble en declaracions a la nostra emissora.
2: Pues me he levantado a las 7 de la mañana, 7 y cuarto aproximadamente, y bueno, me ha venido olor a fuego, a humo. Y me he acercado a la casa del vecino, que es de madera, y ya he visto salir por las dos buhardillas bastante humo. A partir de ahí les he picado porque sabía que estaban dentro. El timbre no le funciona, no sé si por algún cortocircuito. Y a partir de ahí, pues nada, ya hemos llamado a los bomberos, guardia urbana, y en un cuarto de hora, 20 minutos, estaban aquí los bomberos. Me han pasado al pequeño que estaba durmiendo. Y nada, ya todos los vecinos hemos venido intentando con mangueras, con agua, intentar sacar algo, pero ha habido un momento que no podíamos sacar ya nada de la cantidad de humo. Algún vecino ha salido incluso mareado de dentro de la casa, y a partir de ahí, pues nada, ya todo, y ahora está prendiendo ya exageradamente.
1: Fins al lloc dels fets s'han desplaçat un total de 8 vehicles de bombers de la Generalitat, així com policia local i protecció civil. Una jornada on també baixa l'atur a Tordera en 14 persones al mes de juny. Actualment hi ha 893 persones sense feina al poble, una baixada respecte al darrer mes. Valorava les dades el secretari de Treball de la Generalitat, Paco Ramos.
3: La evolució positiva del nostre mercat de treball ens ajuda a pensar que podem continuar per aquesta senda. I com sempre repeteixo, potser el gran repte del nostre mercat de treball és intentar aconseguir que aquesta prosperitat sigui més compartida i treballar en seu de condicions de treball i qualitat de l'ocupació.
1: La Colla de Diables de Tordera guanya el primer premi al concurs d'enceses de Gavà. Amb Maxtor es va imposar en una exhibició amb 10 bèsties d'arreu del territori. Escoltem a Dani López, que és cap de focs de la colla.
4: Va sortir tot superbé. Crec que lògicament va agradar molt, donat que vam quedar primers. I després ja vam començar amb un recorregut que fèiem per Gavà amb el Màxtor, i vam acabar a la plaça de l'Ajuntament i allà vam fer una última encesa.
1: L'Esplai Garbell prepara la tercera edició del Novades. L'entitat fa balanç també molt positiu del que ha estat aquest curs 25-26. La Jana Maresma és monitora de l'Esplai.
5: I va sortir la idea de, doncs, amb el que millor se'ns dona a fer i amb el que més ens agrada fer, que és jugar, doncs per què no preparar una gincama, en aquest cas, que pugui participar a qualsevol persona del municipi.
1: Una jornada marcada també per una avaria de Movistar que deixa sense internet a Tordera. En concret, estarien afectades més de 3.500 habitatges del nostre poble per una avaria que Movistar ha informat a 7:45 del matí. I pel que fa al temps, avui esperem un temps estable, cel mig anuvolat en presència d'algun nuvolal poc important, no esperem pluges, temperatures màximes entre els 31-34 graus, mínimes entre els 19 i 25 graus. Demà tindrem un temps completament assolellat, les temperatures pujaran lleugerament tant les màximes com les mínimes.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: Un aparatós incendi ha calcinat aquest matí totalment una vivenda de fusta situada a la urbanització Tordera Park. Segons els testimonis de veïns de la zona, el foc hauria començat a la zona del porxo de l'immoble i a causa dels materials de construcció s'hauria estès en gran rapidesa per tota l'estructura fins a afectar la totalitat de la casa. En parlàvem aquest matí a primera hora amb un dels veïns de l'immoble.
1: Pues me he levantado a las 7 de la mañana, 7 y cuarto aproximadamente, y bueno, me ha venido olor a fuego, a humo, y me he acercado a la casa del vecino, que es de madera, y ya he visto salir por las dos buhardillas bastante humo. A partir de ahí les he picado porque sabía que estaban dentro, el timbre no le funciona, no sé si por algún cortocircuito. Y a partir de ahí, pues nada, ya hemos llamado a los bomberos, guardia urbana, y en un cuarto de hora, 20 minutos, estaban aquí los bomberos. Me han pasado al pequeño que estaba durmiendo y nada, y ya todos los vecinos hemos venido intentando con mangueras, con agua, intentar sacar algo, pero ha habido un momento que no podíamos sacar ya nada de la cantidad de humo. Algún vecino ha salido incluso mareado de dentro de la casa y a partir de ahí, pues nada, ya todo, y ahora está prendiendo ya exageradamente.
0: Els equips d'extinció han perimetrat les flames amb l'objectiu que el foc no saltés a la zona forestal, evitant així una propagació major. Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat un total de 8 vehicles dels bombers de la Generalitat, així com efectius de la policia local i també de protecció civil. Una jornada també marcada per la falta d'internet. En concret, a primera hora d'aquest matí, més de 3.600 habitatges de Tordera no han tingut ni servei d'internet ni de fibra òptica. Una avaria de Movistar ha provocat aquesta nova afectació, la segona en aquest any 2026 del servei d'internet al nostre municipi. Entre ells també ens hem vist afectats nosaltres per aquesta restricció en l'accés a internet i fibra òptica. Un servei que s'ha restablert hores més tard. Una jornada on també parlem de que baixa l'atur a Tordera al mes de juny. Segons dades de l'Observatori del Consell Comarcal, el mes va tancar Tordera amb 893 persones desocupades, una baixada del 14 persones respecte al mes anterior. Aquesta baixada situa l'índex d'atur en el 9,60%. Malgrat això, Tordera continua com el segon municipi maresmenc amb una taxa d'atur més elevada, només superat per Pineda de Mar. Actualment tenim 82 torderencs i torderenques menys en atur respecte a fa un any. Paco Ramos, secretari de Treball de la Generalitat, ha celebrat les bones dades i ha afirmat que cal continuar treballant també per millorar ara la qualitat de l'ocupació.
2: La evolució positiva del nostre mercat de treball ens ajuda a pensar que podem continuar per aquesta senda i, com sempre repeteixo, potser el gran repte del nostre mercat de treball és intentar aconseguir que aquesta prosperitat sigui més compartida i treballar en seu de condicions de treball i qualitat de l'ocupació.
0: L'atur al Maresme experimenta un lleu descens al juny i tanca el mes amb 18.316 persones desocupades. Us expliquem també que la colla de Diables de Tordera està d'enhorabona després d'aconseguir una destacada victòria el passat 27 de juny a Gavà. La colla local es va emportar el primer premi al concurs d'enceses d'aquest municipi gràcies a la gran actuació de la seva bèstia de foc en Maxtor. L'esdeveniment va comptar amb una exposició d'un total de 10 bèsties participants, a més de les anfitriones instal·lades en una de les places de la ciutat. Allà mateix es va dur a terme la primera encesa de la jornada, la qual era la valorada pel jurat per decidir el guanyador del concurs. Posteriorment, les colles van realitzar un recorregut festiu amb les seves bèsties fins a la plaça de l'Ajuntament de Gavà, on van concloure la nit amb una darrera encesa conjunta. En parlava el cap de focs de la colla de Tordera, en Dani López.
3: Va sortir tot superbé. Crec que lògicament va agradar molt, donat que vam quedar primers. I després ja vam començar amb un recorregut que fèiem per Gavà amb el Màxtor. I vam acabar a la plaça de l'Ajuntament i allà vam fer una última encesa.
0: Aquest reconeixement serveix d'impuls per un calendari d'estiu ben carregat per als Diables de Tordera. Després d'aquest triomf, la colla ja té la mirada posada en les pròximes cites. Per començar el 24 de juliol, duran a terme un correfoc com a convidats a Sant Pol de Mar. La següent data serà la cercavila organitzada per la mateixa colla Platja d'Aro. Per acabar l'agost, arribarà el plat fort de la temporada amb el correfoc a la Festa Major de Tordera.
3: I ara ja, després del concurs, tenim Correfoc, que estem convidats el dia 24 d'aquest mes de juliol a Sant Pol. Després ja nosaltres mateixos organitzem a Platja d'Aro un cercavila a Platja d'Aro. I ja per acabar el plat fort, que és la Festa Major de Tordera, el dia 23 d'agost.
0: Amb aquesta victòria, la Colla de Diables escalfa motors per la gran cita estival al seu municipi. I l'Esplai o Garbell de Tordera ja té en marxa els preparatius de la que serà la tercera edició del Novadis, la gincana lúdica i participativa pensada per tota la ciutadania durant la Festa Major de Tordera. L'entitat ja té encarrilada l'activitat i ben aviat anunciarà tots els detalls, les bases i les dates d'inscripció per als equips que hi vulguin competir. La iniciativa, que va néixer amb la voluntat de fer xarxa al municipi i incentivar la participació en els actes de Festa Major a través del joc, s'ha consolidat com una de les cites més esperades. Ho explica la Jana Maresma, monitora de l'Esplai o Garbell.
4: A nosaltres, al final, a l'Esplai també ens agrada molt gaudir de la Festa Major i sobretot fer xarxa amb el poble. Sí. I va sortir la idea de, doncs, amb el que millor se'ns dona a fer i amb el que més ens agrada fer, que és jugar, doncs per què no preparar una gincama, en aquest cas, que pugui participar qualsevol persona del municipi, incentivant i convidant a participar a la Festa Major d'una manera lúdica.
0: A banda dels preparatius per a l'estiu, des de l'Esplai fan una valoració molt positiva del curs 25-26, que tot just acaba de tancar. L'equip de monitors destaca especialment el vincle creat amb els infants i joves al llarg dels mesos. Segons Maresma, les colònies de Setmana Santa, els arcàngels de Santa Pau, va ser on va aflorir la convivència i la confiança mútua.
4: Ens posem d'acord que destaquem molt les colònies de Setmana Santa, perquè crec que el màgic de l'Esplai és el vincle que crees des de setembre fins a juny, i a l'abril, que és quan fem per Setmana Santa, que fem les colònies, és quan surten a la llum moltes, la confiança, el saber estar, la convivència, i és, estem 6 dies en una casa de colònies. A més, aquest any hem anat als Arcs de Santa Pau, que és la nostra preferida, crec que tothom estarà d'acord.
0: Amb el bon gust de boca que ha deixat aquest curs i la tercera edició del Novadis ja a tocar, l'Esplai al Garbell es reafirma com un dels motors del lleure i ensenyament més actius del nostre poble. I acabem parlant del temps. Esperem un dilluns amb cel en presència d'algun núvol alt i mitjà, poc important. No esperem precipitacions, els vents fluixos i temperatures màximes que s'enfilen fins als 34 graus mínimes avui entre els 19 i els 25 graus. De cara a demà dimarts tindrem un temps completament assolellat a tota la comarca. Les temperatures pujaran lleugerament, amb mínimes que aniran dels 21 als 25 graus, màximes que oscil·laran entre els 31 i 34 graus. Ho deixem aquí, actualitzant notícies en propers butlletins. Fins a la propera.
5: Serveis informatius de Ràdio Tordera.
6: Les entitats culturals, esportives, socials i juvenils tenen molt a dir. La Taranyina, el programa del món associatiu de Tordera. Els dilluns a 11:15 del matí i a 7:45 del vespre.
7: Hola, què tal? Benvinguts i benvingudes a La Taranyina, el programa on parlem amb les associacions i les entitats de Tordera. Avui tenim amb nosaltres 11 nous convidats representant l'Esplai i el Garbell. Aprofito per saludar els convidats d'avui. Tenim a la Jana Maresma. Què tal? Bona tarda.
4: Bona tarda.
7: I també tenim el Martí Maresma. Què tal? Bona tarda.
8: Bona tarda.
7: Us tenim aquí com a representants de l'Esplai a parlar també avui una mica d'actualitat, de com ha anat aquest curs, de com es desenvoluparà aquest estiu, la programació, una mica repassar-ho tot, però abans, deixem sempre aquest petit espai per introduir l'entitat. No sé qui dels dos vol començar, però si ens podeu explicar què és l'Esplai o quina funció té l'Esplai, doncs començarem així l'entrevista.
4: L'Esplai del Garbell és una entitat de lleure infantil i juvenil, també sense ànim de lucre. Actualment tenim 18 anys, el curs que vam farem 19, i tenim a prop de 100 infants inscrits al curs, infants i joves, i de monitors som un equip que arribem als 25 monitors i monitores de lleure, i jo crec que això, eduquem en valors i i ens ho passem molt bé.
8: Sí, sobretot.
4: Sí.
7: Les vostres funcions en què són com a monitors o també teniu algun càrrec així com més de directiu, per dir-ho així?
4: Bueno, sí, com a entitat d'educació en el lleure, doncs també hi ha un equip de coordinació, però bàsicament l'esplai s'organitza per comissions i som assemblearis. Fem assemblees trimestrals i reunions cada 15 dies per organitzar, perquè hi ha moltes coses a organitzar. Llavors, sí, bàsicament és assembleari.
7: Molt bé, volia començar preguntant-vos sobre aquest curs. No sé com ha anat, si em feu algunes valoracions, com l'heu vist, tant això a nivell com a monitors, com a nivell de coordinació, quines valoracions en faríeu?
9: A veure, personalment és el meu primer any en aquest mundillo com a monitor, però puc dir que ha sigut una bona impressió, almenys des de la meva perspectiva. Tenim la novetat ara que estem tenint ampliacions de la nostra aula, del nostre espai, diguéssim. Per tant, jo crec que és un bon any en aquest aspecte. I per la resta, jo l'he trobat amb molta normalitat, vull dir, amb pujar i baixes com en tot, i poc més.
7: Us volia preguntar, per la gent que no ho sàpiga, quin tipus d'activitats es duen a terme, quants dies també doncs, durant el curs estem parlant, esteu a l'esplai duent a terme aquestes activitats, i també tinc algun coneixement de que també es fan sortides, no, de tant en tant, els caps de setmana o els dissabtes?
9: Bé, sí, principalment, normalment el que hi ha sobre els esplais és que es pensa que és només jocs.
10: Que també,
9: efectivament, però també fem sobretot moltes dinàmiques i moltes activitats per el que ha dit bé la Jana abans, que és per educar, principalment, i com has dit tu, també fem sortides extraordinàries. Les colònies de Setmana Santa són la nostra joia de la corona, diguéssim, i després colònies de desembre, si cada grup vol preparar una pernoctació o el que sigui, doncs també, sí.
7: En relació a les activitats que heu anat fent, a més de, això, del dia a dia de l'esplai, no sé si durant el curs hi ha hagut alguna això, activitat o sortida destacada que vosaltres diguéssiu, ostres, això aquest any ens ha agradat molt, no sé què destacaríeu.
4: Bueno, és que cada any jo crec que ens posem d'acord que destaquem molt les colònies de Setmana Santa, perquè crec que el màgic de l'esplai és el vincle que crees des de setembre fins a juny, i a l'abril, que és quan fem per Setmana Santa que fem les colònies, és quan surten a la llum moltes, bueno, doncs la confiança, el saber estar, la convivència, i és, bueno, estem 6 dies en una casa de colònies. A més, aquest any hem anat als Arcs de Santa Pau, que és la nostra preferida, crec que tothom estarà d'acord, i és molt xulo, del primer dia a l'últim. És molt cansat també, però hi posem molt de carinyo, molta feina. Hi ha una comissió de colònies que crea i pensa el centre d'interès, sobretot, bueno, lo màgic també és que es mira i es pensa per als infants i els joves i que puguin gaudir d'aquests 6 dies, i crec que sempre destaquem això.
7: Molt bé, us volia preguntar ara, perquè ja estem en ple estiu, es deixa de banda una mica aquest dia a dia a l'esplai, es reconverteix, com és ara el dia a dia de l'esplai?
9: Bé, ara suposo que ho sap molta gent, que hi ha ara el Casal del Garbell d'estiu. Llavors, no és ben bé que ho deixem aparcat, l'esplai. Sí que estem més enfocats en el casal, però l'esplai segueix en marxa, tot i que més silenciosament. Per exemple, ara normalment a Festa Major, per exemple, hem de preparar la barra, hem de preparar també de cara al curs que ve, per exemple, la diada de l'esplai, que es fa sempre el primer dia de començar, s'han de parlar, no ho sé, amb grups d'animació que vulguin venir, organitzar les activitats per
10: ampliar l'equip,
9: sí, correcte. Llavors crec que l'esplai és una cosa de 24 hores al dia, 365 dies a l'any, per molt que no hi siguem allà els dissabtes, ara a l'estiu, que segueix portant molta feina, però sí que és veritat que el casal ara mateix, com que és el que està en actiu, diguéssim que estem més centrats en això, centrats i centrades.
7: En el casal, quin tipus d'activitats es dona a terme? O és com un casal, diguéssim, municipal, o és més també enfocat a aquestes dinàmiques?
9: És bastant diferent a l'esplai, trobo, principalment perquè al ser l'estiu també t'ho has de combinar amb activitats que fan la resta de casals, com piscina, jocs d'aigua, etc. I també perquè els infants i joves que venen són bastant diferents als de l'esplai, no són els mateixos. Llavors, diguéssim que és com un tornar a començar, però el fet de ser potser cada dia i no dissabte a dissabte fa que les activitats potser hagin de ser més enfocades doncs això, a un casal d'estiu, que no tant potser al que estem acostumats a fer l'esplai, que són més dinàmiques o més sortides extraordinàries. I
4: el context, el context és molt diferent, però sí que quan es va crear i l'any que vam decidir doncs impulsar el casal del Garbell,
7: quan fa, perdó, del casal ja?
4: Uf, ara em pilles, és el quart, cinquè any,
7: és més o menys ja...
4: més o menys, ara potser estic, ja em corregiran, però
7: bé, sí,
4: més o menys. I quan, bueno, quan va sorgir la idea i la motivació de crear el casal del Garbell, la principal idea era que l'essència del Garbell seguís al poble i al municipi durant l'estiu també. Però l'equip de monitors és diferent, evidentment l'oferta de treball s'obre no és només per als monitors i monitores de l'esplai, igual que infants i joves. Llavors que el context canvia una mica, però la idea és conservar el que fem durant el curs també.
7: Ara entro potser una mica en terreny de que no es pot dir del tot, però hi ha una cosa, una activitat a l'estiu que va dur a terme l'any passat i que crec que va tenir bastant d'èxit, que és el Novadis. No sé si ho repetireu aquest any, si podeu avançar alguna cosa, si ens ho podeu dir, i després, doncs, en cas que sí, també en què consisteix, per la gent que no sàpiga, aquest Novadis.
4: Sí, bueno, de fet tenim moltes ganes de començar a dir coses perquè s'estan preparant coses, de fet fa temps que s'estan preparant coses. Aquesta serà la tercera edició del Novadis i estem molt motivades a anar, bueno, al final són proves canviants cada any, sí que són similars. No sé si he d'explicar més o menys. Explico una mica.
7: Bueno, sí, de què tracta, perquè al final és com una mena de concurs, gimcana, no?
4: Sí,
7: més o menys, com ho definiríeu?
4: Sí, la idea també va ser una mica de... bueno, nosaltres al final a l'esplai també ens agrada molt gaudir de la festa major i sobretot fer xarxa amb el poble, i va sortir la idea de, doncs, amb el que millor se'ns dona a fer i amb el que més ens agrada fer, que és jugar, doncs per què no preparar una gincama, en aquest cas, que pugui participar a qualsevol persona del municipi, incentivant i convidant a participar a la festa major d'una manera lúdica. Hi ha premis, tot i que a nosaltres ens agrada promoure que l'important és passar-ho bé, però estem, bueno, estem molt contents i contentes de la rebuda que ha tingut el Novadis, i aquest any sí que hi ha hagut alguns canvis perquè, bueno, del final de l'experiència se n'aprèn, i aquest any sí que recomanarem la participació a partir dels 16 anys. No tanquem les portes a ningú, però pujarem al nivell de les proves, llavors, perquè la participació que va haver-hi edicions passades, bueno, ens va sorprendre cap a bé, anaven a gas, i doncs si la gent va a gas, nosaltres també pujarem al nivell. I ja està, per ara només dic que aviat, molt aviat, hi haurà notícies, i que animem a tothom a participar.
7: No us preguntaré, perquè entenc que ho voldreu anunciar doncs, d'aquí poc, dius, però dius aviat, però ho voldreu anunciar vosaltres mateixos, però sí que us vull preguntar, de l'edició passada, quins tipus de reptes o missions potser ens podríem trobar?
4: Bueno, l'any passat... començo pel top 1, crec, que això va cadascú, però crec que va tenir molt d'èxit i va ser molt xulo a la carrera del cos. Els participants havien de participar a la carrera del cos amb un gorro de piscina. I va ser molt xulo perquè tu veies, bueno, l'any passat per primera vegada vam repartir un obsequi, que eren les ulleres d'estrella, que és com un símbol del Novadis. I fa goig veure, per exemple, la carrera del cos, doncs, que tothom anés amb les ulleres i el gorro a piscina i de trobar-se entre equips, i també hi havia la prova del moni o la moni infiltrada, que això era, bueno, cada dia publicàvem al matí quina persona era la moni infiltrada, i els equips l'havien de buscar i fer-se una foto, i això eren punts extres. També hi havia la prova de barraques, de ballar sardanes quan sonés el Coti per Coti, que també va ser molt xulo perquè, bueno, al final es troben tots allà mateix.
9: També les més? Campanades.
4: Això va ser fa dos anys. No, crec que no. Se'n barregen els anys, mira que en portem però sí, va haver-hi un any que vam fer simular les campanades, les 12 campanades a la plaça de l'Església, que també molt divertit. I l'any passat, que aquest any també ho farem, que això sí que ho puc avançar, és el Premi a la Gresca, que també doncs, ens agrada valorar no tant els punts, que també, però també ens agrada doncs, premiar els equips que potser no guanyen tants punts perquè cadascú té la vida que té i potser no s'ho pot combinar, però que veus que, bueno, que tenen creativitat, que participen en quan a, jo què sé, va haver-hi un equip que va fer enganxines per recol·lectar més, bueno, fer així promoció.
7: Sí.
4: I també ens agrada que la gent, al final, com que també és un concurs que es dona a les xarxes, que s'ha de confirmar amb fotos i vídeos, ens agrada que donin visibilitat a la Festa Major, però també al Novadis.
7: Doncs jo, que per les preguntes ja estic, o sigui que podem anar acabant l'entrevista, això, moltes gràcies per venir avui aquí a Ràdio Tordera per explicar-nos totes aquestes coses, i us anirem seguint també a xarxes per seguir aquest Novadis que tant estem esperant. Moltes gràcies per venir, nois.
4: Gràcies a vosaltres per convidar-nos.
7: I amb vosaltres, doncs, que també ens acomiadem una setmana més, ens trobem la propera setmana amb una nova entitat per conèixer.
5: Pluralitat, referència, credibilitat, confiança, proximitat, rigor, servei, Tordera.

emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.